sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: més que cançons que estimes.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, una avaria a la 2 a Sant Vicenç dels Horts deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A més, una altra avaria, en aquest cas a la C31 a Sitges, obliga a donar pas alternatiu. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Ripollet i Barcelona, a la P7 a Barberà del Vallès, també a la C32 a Sant Boi de Llobregat i, finalment, a la B30 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments els trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable entre Ulldecona i l'Aldea. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat la Unió Europea amb aplicar aranzels molt més alts si abans del 4 de juliol no elimina les tarifes als productes nord-americans. Paral·lelament, un tribunal comercial dels Estats Units ha declarat il·legals els aranzels universals del 10% aprovats per Trump al febrer en considerar que l'executiu no podia aplicar-los utilitzant la llei del comerç del 1974. La resolució respon a una demanda presentada per petites empreses afectades per aquestes mesures. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la del Covid d'ara fa 6 anys. I mentre continua el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de País en 14 centres de Catalunya i després del rebuig també de la comunitat educativa, des de Mossos d'Esquadra denuncien que no han rebut tampoc més informació al respecte, però han reiterat que la seva funció no substituirà la dels professionals com integradors, mestres, educadors o psicòlegs. Ho ha dit fa uns minuts a la xarxa la Imma Viudes, que és portaveu del sindicat SAPFEPOL de Mossos d'Esquadra.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
2: Tot plegat se suma a un nou conflicte i és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents en un institut de Barcelona.
1: Notícies en xarxa.

0: Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A més, una altra avaria, en aquest cas a la C31 a Sitges, obliga també a donar pas alternatiu. A banda de retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona, a la P7 a Barberà del Vallès, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i finalment a la B30 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments encara els trens que circulen entre Cambrils Vinaròs per un robatori de cable entre Ulldecona i l'Aldea. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat la Unió Europea amb aplicar aranzels molt més alts si abans del 4 de juliol no elimina les tarifes als productes nord-americans. Paral·lelament, un tribunal comercial dels Estats Units ha declarat il·legals els aranzels universals del 10% aprovats per Trump al febrer en considerar que l'executiu no podia aplicar-los utilitzant la llei del comerç del 1974. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament, volíem dir, previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no tracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà, per tant, cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I mentre continua el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de País en 14 centres de Catalunya i després del rebuig també de la comunitat educativa, des de Mossos d'Esquadra denuncien que no han rebut encara més informació al respecte, però han reiterat que la seva funció no substituirà la dels professionals com ara integradors, mestres, educadors o psicòlegs. Ho ha dit avui a la xarxa l'Imma Viudes, que és portaveu del sindicat SAPFEPOL dels Mossos d'Esquadra.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Tot plegat se suma un nou conflicte i és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Αντένα Κάρο. Sento a

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem oblidat un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Olèrdola, també talla un carril direcció Tarragona. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona i finalment a l'AP7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per el diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà, en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I Salut ha rebaixat dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Mercedes Guerrero, vicepresidenta del COIP i llevadora, ha vinculat aquestes dades a un canvi en la concepció de la sexualitat de la societat i ha reivindicat una educació sexual en edats primerenques. Dit avui a la xarxa.
2: La societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan morim i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant des del començament, no? Des de que creix.
1: Les ITS més habituals són la gonorrea, la sífilis i la clamídia. I els Mossos d'Esquadra han defensat la seva actuació després de les crítiques per la presumpta filtració d'agents en assemblees de docents. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de país en 14 centres de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
3: Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.
4: FM, xarxes, internet, aplicació.

0: I start to crack, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm about my...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de paisà en una assemblea de 200. Andrés

0: Andrés García Berrio és diputat dels Comuns.
1: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema, perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
0: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí i direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus.

0: I Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
1: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
0: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. I Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturada des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I en mobilitat, situació normalitzada a la majoria de vies catalanes, només un accident a la C15 a Font-rubí, direcció Igualada, deixa ara un carril tallat per la retirada del vehicle accidentat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'aeroport de Sabadell és l'escenari avui i demà d'una nova campanya de vols parabòlics a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya per testar dos projectes internacionals de recerca. Per saber-ne més detalls, connectem ara amb el nostre company Pere Gallifa de Ràdio Sabadell. Bon dia.
2: Hola, bon dia. L'objectiu és experimentar amb la microgravetat i extreure conclusions sobre com afecta la salut i el cervell en llargues exposicions de cara a futures expedicions que es poden fer a la Lluna o a Mart. En total es faran 6 vols acrobàtics amb un avió Pits de l'Aeroclub de Sabadell, durant els quals es practicaran unes 15 paràboles de vol. Cada paràbola permetrà experimentar dins de la cabina de l'avió entre 8 i 10 segons de microgravetat. Més enllà, però d'aquest vessant científic, la campanya també té com a objectiu fomentar les vocacions STEAM i la perspectiva de gènere en el sector aeroespacial, ja que totes les participants són dones científiques del projecte Hipàtia.
1: Gràcies, Pere. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I en mobilitat, hores d'ara, el descarrilament d'un tren de mercaderies obligat a interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat Autònoma de Barcelona i Martorell. Segons ha informat Adif, s'han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi i no hi ha ferits. A banda, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta precisament a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de

0: 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hi hagi tornat la normalitat i el servei afectat continua estant afectat, volíem dir, per retards i trams de velocitat reduïda. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'han declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creu afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'OMS també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per 3 possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. 2 han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019.
1: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: I des d'Antena Caro anem a parlar ara d'una activitat que es portarà a terme aquest dimarts dia 12 de maig a les 4 de la tarda als baixos de l'edifici del Centre Cívic de Roquetes. Es tracta de la jornada TEAF, es tracta d'una jornada que organitza l'Associació de Famílies Afectades per la Síndrome Alcohòlic Fetal, AFASAF. I per a parlar d'aquesta jornada tenim aquí als estudis d'Antena Caro, concretament a la secretària de l'Associació Delegada a les Terres de l'Ebre d'AFASAF, Maite Lapeira. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: I també ens acompanya Raixa Balbuena, que és la treballadora social d'AFASAF. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
4: Abans, però, de parlar d'aquesta jornada del TEAF, anem a parlar una miqueta, a recordar què és l'associació AFASAF i concretament en què consisteix aquest síndrome d'alcohòlic fetal.
5: L'associació se va formar en un grup de famílies adoptants que es van trobar-se el problema que no sabien de què era, i els crios tenien problemes d'aprenentatge, de conducta, de més coses. I poquet a poquet se van anar unint fa 12 anys ja, i hasta que fa uns 6 o 7 anys ja van fer una delegació aquí a Roquetes per a poder arribar a més famílies, i poquet a poquet pues, se va fent una miqueta de treball.
4: Aquesta síndrome, comentàvem alguna altra vegada, que és difícil d'identificar?
5: Sí, bastant difícil.
6: Sí, és una síndrome que parlem del trastorn de l'espectre, vale? A nosaltres ens agrada molt parlar del trastorn d'un espectre perquè és molt gran i abarca moltes persones amb moltes tipologies dins aquesta síndrome. Tenim SALT parcial, SALT total, diversos noms o diverses parts de la síndrome. No tothom té la síndrome de manera total. La síndrome o el TEAF, diguem, neix quan hi ha una ingesta d'alcohol durant l'embaràs. Per tant, això és important de destacar-ho, ja que és 100% evitable. La mare gestant, diguem, la persona gestant, fa una ingesta d'alcohol, de qualsevol tipologia d'alcohol i qualsevol quantitat d'alcohol ja pot afectar el que seria el fetus. Estem parlant de cèl·lules que estan molt febles i que quan hi ha una ingesta d'alcohol pues, hi ha un dany a nivell celular, a nivell cerebral, a nivell a vegades dels òrgans, a nivell té moltes afectacions. Per això parlava que hi ha molts perfils molt diferents.
4: Això que diu, va, una copeta no passa res?
6: No, sí que passa. Quan hi estàs embarassada sí que passa. I sí que pot haver moltes dificultats i sobretot ho pateix el nen, el fetus, que neix amb moltes dificultats.
4: I pel que fa a la vostra associació, parleu una mica dels membres i qui pot formar part de l'associació.
5: A l'associació qualsevol família, tant adoptant, d'acollida, famílies biològiques que s'han trobat en el cas este, que no està buscat però que ja està el problema, se poden fer sòcies, perquè com més pinya som, més força podem fer. Perquè si no, si va una persona sola no li fa cas. Si en són 500, 600 persones, fem una mica més de força.
4: I què és el que han de fer per a fer-se sòcies?
5: Pues entrar a la pàgina web d'AFASAF, troben un link en la inscripció, i sí que demanem que es feien socis la persona afectada i els membres de la família, perquè normalment sempre ens trobem que només un membre de la família el que es fa se dona d'alta, però necessitem de cara a l'administració saber quantes persones joves i en quines edats estem compresos per a poder demanar subvencions, per a poder fer coses.
4: Quin seria el perfil dels socis que formen part de l'entitat?
5: Pues la majoria són famílies, moltes són uniparentals, que han adoptat un, dos fills, però la majoria... La majoria són adoptants. Després venen les d'acollida i ara últimament ja es comencen a sortir i a donar-se d'alta alguna família biològica.
4: Perquè a quina edat més o menys se detecta que una persona té aquest síndrome?
6: Pot anar en qualsevol moment. Just quan neixen es pot fer l'estudi i se pot detectar i diagnosticar fins que són adults. Al cap de la fi és un dany que s'ha fet i que és per vida. O sigui, nosaltres parlem d'una síndrome que serà per vida. Des del moment en el que estan ja naixent, fins a, se pot detectar durant tota la vida.
4: Pot ser que alguna persona tingui aquest síndrome i no sigui conscient?
6: És possible, sí, no ho sap, o sigui, fins que no se fan les proves específiques, que en aquest cas la doctora Núria Gómez, que és la nostra, la coordinadora del TEAF, diguem, de l'àrea de detecció del TEAF a la Vall d'Hebron, fins que no se fan aquestes proves no ho sabrem de manera 100% certa, ja que se fan pues, unes proves molt llargues i se fa un estudi més clínic, no? Però sí que s'ha de fer les proves, és possible, i ens ho estem trobant realment de persones que a la vida adulta, o nois i noies que es va fer una adopció en el seu moment, i que a la vida adulta sí estan trobant de que tenen certes dificultats o que han tingut dificultats tota la vida, i que ara, amb tota la publicitat, no?, i amb tota... Dic publicitat amb el sentit de que estem fent molta incidència i estem anant a molts jocs on fins ara no s'havia parlat del TEAF. I ens està passant molt que arribem als jocs, parlem del TEAF i algú diu, ostres, és que el meu cosí, no?, era adoptat de Rússia i té aquestes dificultats, havia tingut un diagnòstic de TDAH, un diagnòstic d'intel·ligència límit i 4 o 5 diagnòstics més, i és que és possible, no?, que pues, pugui ser això, no? I llavors és quan comencem, no?, a fer tot aquest estudi i tot aquest recorregut per intentar arribar a lo que seria un diagnòstic.
4: I quan una persona ja se li ha diagnosticat, té algun tipus de medicament i algun tipus de tractament?
5: Medicament. Els donen el medicament del TDAH i de conductes. Però un específic per a l'alcoholisme fetal no n'hi ha.
4: I parlem ara d'aquesta jornada, com diuen, que es farà aquest dimarts, dia 12 de maig, a les 4 de la tarda, als baixos del centre cívic aquí a Roquetes. Què serà aquesta jornada TEAF?
6: Aquesta jornada consisteix en dues parts. Una que la farà la psiquiatra Núria Gómez, que és la coordinadora, com he dit abans, és la coordinadora de la unitat de TEAF de la Vall d'Hebron, que és actualment a nivell públic on se fan tot la part diagnòstica, vale? amb tots els estudis que això comporta per determinar quin dins d'aquest espectre, quina tipologia de TEAF estem parlant, i ens explicarà una miqueta què és el diagnòstic, què és el TEAF, quines afectacions, d'una manera molt extensa. En segon lloc, farem una paradeta al mig per fer el cafè, i perquè és un temari, diguem, molt dens, i parlarem de moltes coses. Hi ha moltes coses amb les quals se pot identificar i aquesta part diagnòstica. En la segona part, tal com faig molta incidència amb el tema de que és un espectre, i en aquesta segona part, dins del treball social, parlaré molt sobre com podem buscar la manera a nivell de recursos de trobar un espai específic per a aquests joves. Són molts perfils molt diferents. Hi ha nois i noies que poden tenir un perfil amb una discapacitat intel·lectual més elevada, per tant és necessari buscar i fer un recurs específic per a aquests nois, o hi ha una altra part que és possible que tinguem, per exemple, una part més conductual, no?, i que pot ser un recurs específic de salut mental no ens serveix per lo que aquesta persona necessite. Llavors, el que jo em centro sobretot és a nivell administratiu o a nivell de drets, no?, com podem buscar, com podem gestionar dins del diagnòstic del TEAF, en quin recurs específic podem accedir.
4: I tots aquests recursos arriben a les famílies?
6: Moltes vegades no. I per això també estem fent molta... molta incidència, tant a nivell polític com a nivell professional, perquè ens trobem de que mentre més anem a parlar als jocs, més persones arriben i diuen, ostres, és que es pot ser això, no? Més resolució ens estem trobant. Per tant, i tal com deia abans la Maite, no? Gent que s'afegeix a l'associació, cada vegada som un número més gran i cada vegada comencem realment a ficar sobre la taula aquesta problemàtica, perquè fins ara eren petites agrupacions per tot el territori que presentaven diverses dificultats i, bueno, me'n vaig a una associació, me'n vaig a aquesta, perquè ara mateix me dona una resposta, però el fer pinya, no?, el fer grup, ens està ajudant a poder crear recursos o a poder mirar quins recursos específics podem trobar o alguna manera de donar resposta a totes aquestes dificultats que, tot i que cadascun tingui una dificultat en específica, hi ha algunes que sí que són comuns, o algun servei de terapeuta, algun servei algun servei de teràpia amb animals, que és una cosa que en tret general els acostuma a anar molt bé, i a partir d'aquí, d'aquestes necessitats que anem trobant, és com podem començar a crear, podem començar a fer incidència, podem començar a investigar, que és una de les grans coses que aquí a Espanya, a Catalunya ens falta, que és investigació arran del TEAF, no? De com podem fer, abans deia la Maite, no hi ha medicació, doncs com podem mirar quin tipus de medicació, quin tipus de recursos, quin tipus de tot, perquè no hi ha res realment.
4: I pel que fa en aquesta jornada del trastorn de l'espectre de l'alcoholisme fetal, qui pot vindre, qui hauria de vindre en aquesta jornada?
5: Nosaltres hem fet la crida a totes les famílies que han adoptat des de fa 20-22 anys, que va ser el boom de les adopcions, fins ara, tant tinguen problemes més grans o més petits els fills. És interessant perquè poden entendre molt bé el que els passa, perquè a vegades fas, mira, no vol fer això és perquè no li rota la gana, no, perquè hi ha un problema de trànsit gros, però no el sabem veure. També a les famílies d'acollida, que totes les persones que estan en acollida, tots els nens, infants, més grans, tots han sigut perquè els han tret dels pares d'un consum d'alcohol, drogues, maltractament. Un xiquet que estava a casa no li trauen. Llavors també tenen que saber i ser conscients de tota la problemàtica i les motxilles que porten. I després també ens trobem famílies biològiques, que és molt difícil que t'ho reconeguen la mare perquè fa mal, fa molt de mal, però també tenen que ser conscients de que, a veure, ha passat, ja està, però tenim que ajudar en ells.
4: Pot ser que moltes vegades passi per falta d'informació.
6: Sí, i una de les coses per les quals neix aquesta jornada és això, de ficar sobre la taula el que això existeix, i pel fet de no ficar-ho sobre la taula no vol dir que no tinguem aquestes dificultats i que aquests nois no necessitin una atenció i no necessitin un seguiment i un recolzament. Per tant, nosaltres ens centrem en el... Som conscients de que al territori hi ha persones amb un diagnòstic o hi ha unes persones que podrien ser una sospita, no?, de diagnòstic, perquè hi ha professionals o persones que ens ho han dit o que ens ha arribat o que veiem que van voltant de recurs en recurs sense realment trobar el de dir, vale, això és TEAF, no? Llavors, per això nosaltres fèiem el plantejament de, ens asseiem a sobre la taula, que vingui una persona especialitzada, no?, i ens ho expliqui, i ens doni les dades, i ens expliqui quines dificultats tenen, perquè el no parlar del tema no vol dir que aquestes persones no ho tindran de per vida.
4: I pel que fa a la societat actual, les embarassades actualment són conscients del que pot arribar a passar amb aquest trastorn?
5: N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Que veurem, bevem una miqueta i no passa res, que només ens fem una cervesa al dia.
6: Fa poc sortia un estudi que explicava que el 42% de les dones embarassades dels últims anys han reconegut que han pres alguna cosa d'alcohol durant l'embaràs. Un 42%.
4: I després tenim aquests resultats, no?
5: Sí, després hi ha problemes de TDAH, de TEA, però almenys, si rasquéssim una miqueta més per atràs i d'on venen aquests problemes, vindrien d'això.
4: Com ho poden fer per assistir en aquesta jornada? Què és el que han de fer?
6: Nosaltres a la pàgina web, al cartell que us ficaran també a continuació, a les nostres xarxes, ho hem ficat a tot arreu, hem intentat fer molta difusió, per tant, teniu un QR, el podeu escanejar, inscriure-us, si veniu aquell dia també sereu super benvinguts, nosaltres encantades, tot el que sigui per informar, per ajudar, per acompanyar, estem oberts i endavant.
4: I si una persona no ha pogut inscriure's, igual pot vindre a...
6: Exacte, tindrem les portes obertes i els esperarem amb un somriure i amb moltes ganes d'acompanyar i d'ajudar.
4: En definitiva, una jornada per a donar a conèixer, per a donar informació de la importància d'aquest síndrome alcohòlic fetal. Ja per a acabar, m'agradaria que tant la Maite com la Raixa fessin la seva invitació a través del nostre micròfon per a convidar a la gent, què es dirien a la gent que és conscient que tenen aquesta malaltia, aquest síndrome, o aquelles persones que potser creuen que tenen algun conegut, algun familiar que pugui arribar a tindre aquest síndrome. Què els diríeu? Comencem per Maite mateix.
5: Que no es tiren atràs, que no posin excuses, perquè no ajudem als fills. Els fills coneguts, nebots, nets, qui sigui. I també a tots els professionals de tots els àmbits, sigui mèdics, d'ensenyament, tota classe, que vinguin també, que moltes vegades tenen la falta de coneixements i no poden donar l'ajuda oportuna. Llavors...
4: Important que tinguin informació.
5: Sí.
4: I Raixa, tu què ens diries?
6: Ficar-li nom a les coses ens alleugera moltes vegades. Ficar les coses sobre la taula ens ajuda, i ens ajuda no només a les famílies, sinó a nivell d'associació, no només a la família que té la problemàtica, sinó a les altres famílies que troben una resposta comú a aquelles dificultats que cadascú de manera individual no podríem abordar.
4: Doncs ja sabeu, aquest dimarts 11 de maig, a partir de les 4 de la tarda, als baixos de l'edifici del Centre Cívic de Roquetes, es porta a terme aquesta jornada sobre el TEAF, aquest trastorn de l'espectre alcohòlic fetal. Organitza l'Associació de Famílies Afectades per la Síndrome d'Alcohòlic Fetal, i ens ho han explicat la seva secretària de l'Associació Estatal i delegada a les Terres de l'Ebre d'AFASAF, Maite Lapeira, i també Raixa Balbuena, que és la treballadora social d'AFASAF. A totes dues, moltes gràcies per haver vingut. Endavant en la vostra tasca i que vagi molt bé aquesta jornada. Bon dia.
6: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
1: Bon dia, arriba el cap de setmana i tindrem un reguitzell de fenòmens meteorològics. Per tant, a les Terres de l'Ebre, un temps molt variable i molt canviant. Avui mateix en serà una bona mostra. El matí ha començat tranquil, però ja tenim algunes nuvolades que sobretot estan sobre el mar. I de seguida, i sobretot migdia, acabaran arribant a casa nostra. Per tant, des del Delta arribaran alguns ramets, que sobretot ja aquesta tarda es faran una mica més abundants i més intensos a les muntanyes del Perelló, també de la Serra de Cardó, aproximadament, al igual que les serres de la Terra Alta. De moment no estarem parlant de pluges gaire importants, ni tampoc que siguin generals, i la temperatura frenada, per tant, no farà gaire calor. El dissabte, força núvols i, sobretot, al voltant del migdia i primeres hores de la tarda, pluja que s'escamparà per totes les comarques de l'Ebre, també a Castelló i a la banda del Matarranya. Diumenge, a última hora, fins i tot, novament, algun ruixadet. N'estem pendents a la xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
8: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
7: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
9: Soc una ovella detectiva i de les bones!
10: Que viene después del miércoles.
11: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
12: Me voy.
13: Pero si acabas de llegar.
7: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
14: Clau!
15: ¡Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
16: Descuida. No lo harás.
7: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
12: Que empiece el espectáculo.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
0: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
4: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
0: S'acaba la gratuïtat del servei ferroviari de Catalunya.
4: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fent pel qual no tothom n'és conscient.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
0: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
4: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
0: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
4: El programa

0: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
1: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
2: Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la pica baralla entre dos futbolistes que seran sancionats. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Terrabastall polític per reinfiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests tres grups com Junts i els Comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mon Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
6: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
7: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
8: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
5: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
9: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataquen aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
5: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
5: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
5: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat sap fer por dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
11: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
0: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
4: Notícies en xarxa.
1: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
13: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament. No?
12: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
1: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
14: Hola Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
15: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
14: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
0: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres. on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
4: La xarxa de comunicació local.

0: gustos.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
6: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
5: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
4: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
7: Durant dues setmanes convertiran convivència i activitats culturals a més d'experiències educatives amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
8: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
7: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
4: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
9: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
10: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, i estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
9: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
4: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
0: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
4: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el 9 de juny.
0: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
4: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'emprenedoria al districte 22 arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
2: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
4: Això a Barcelona, en el futur del moment, el que és ja present, falta poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
12: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
13: Doncs Temps de Flors aprontem doncs, això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari de del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els 4 ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això al final Temps de Flors.
12: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
4: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
14: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una 30ena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer
15: conèixer un cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
16: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I de fet en les darreres obres apareix el mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells, això al final d'aquesta etapa en la que estem.
15: L'exposició Cuixart, natura, mite i memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
4: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta al Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
17: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats. El clàssic més esperat dels últims anys suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanc i blau, Manolo González.
18: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després partits et portaran mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
17: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
19: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
20: Que ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres, anem a... Quan dic Gaudí no és de Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos. Anem a ser millor que ells. Punto.
19: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
17: Gràcies, Sergi Parc, des de Ràdio Sabadell. L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 2:15 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina. Demà, a la Champions masculina, semifinals, el Barça s'enfrontarà al Benfica. I pendents de la Copa de la Reina del CAC7 Granollers.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació actualitzada. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
3: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
2: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
4: Soc una ovella detectiva i de les bones!
5: Que viene después del miércoles.
6: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
7: Me voy.
8: Però si acabes de llegar...
2: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
9: Clau!
10: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
11: Descuida. No lo harás.
2: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
12: Que empiece el espectáculo.

0: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
1: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Impacte. Impacte a la teva ràdio. Impacte a la teva ràdio. Sona. Sona. Dins teu. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona, Alacant, que viatjava al mateix avió que la dona que va morir. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet la prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també viatjava, per cert, un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració dels Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen, junts també, que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents han estat els diputats d'Esquerra i la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol, i ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles.
1: Els sindicats convocants a les vagues educatives hi afegeixen i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades filtracions i infiltracions de Mossos en aquesta assemblea de treballadors que, si es confirmen, han considerat que s'han de produir cessaments i assumpcions de responsabilitats. Per cert, que els Mossos d'Esquadra, en un comunicat, han recordat que la Comissaria General d'Informació té atribuïdes per llei funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i també social. Més qüestions. Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors, que arrenca aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. La mostra floral s'estendrà de demà 9 fins al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri Vell acolliran muntatges de forma simultània. I pendents també del Barça-Madrid, el clàssic que podria suposar el Barça

Què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura, una dona de 32 anys resident a Alacant, que va viatjar al mateix avió que va utilitzar una de les persones mortes al creuer Ondius. És la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret d'un hospital alacantí. Segons la Conselleria Valenciana de Sanitat, aquesta dona se la traslladarà com a mesura preventiva i seguint el protocol que ha aprovat aquest divendres el Ministeri de Sanitat a una habitació d'un hospital a la província d'Alacant dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment, li han fet una prova i està pendent el resultat en unes 24 o 48 hores. Al vol on hi viatjava, també hi havia un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Junts per Catalunya també exigeix explicacions immediates al govern davant d'aquesta possible filtració. Escoltem la diputada Judit Toronjo.
2: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
1: I Brussel·les avisa les aerolínies que cal compensar els passatgers si cancel·len un vol per l'elevat preu dels carburants. La Comissió Europea assegura que no es pot afegir un recàrrec per combustible una vegada comprat un bitllet d'avió i ha publicat una sèrie de directrius que confirma que l'augment del preu del querosè, el combustible utilitzat en el món de l'aviació, no eximeix de compensar els viatgers quan hi ha una cancel·lació de vol. I una enquesta de l'Associació de Comerciants Olot senyala la manca d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, el 70% dels clients enquestats valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar en el comerç local. A més, el 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li, per tant, un valor afegit. I de la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar la microgravetat en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques, recordem-ho, del projecte Hipàtia.
0: Notícies en xarxa.

0: Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro. It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands numb in the paint with passion. It was planets meeting

0: població en general és molt baix. L'escoltem.
1: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts.
0: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen Junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent i també que compareguin les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents ha mostrat el diputat d'Esquerra, Jordi Albert.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana, cessament del director de la policia.
0: La Fiscalia del Tribunal Suprem s'ha pronunciat aquest divendres a favor d'un indult parcial pel fiscal general de l'Estat, l'exfiscal Álvaro García Ortiz, de la pena d'inhabilitació per al càrrec imposada per la condemna de revelació de dades reservades. En concret, va ser condemnat a 2 anys d'inhabilitació i un pagament d'una multa de 7.002 euros per la filtració d'un correu electrònic amb la confessió de 2 delictes fiscals d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. I un estudi liderat per la Universitat de Girona apunta que els valors més alts de radiació a Catalunya es registren a la plana de Lleida i al sud del país. Per contra, els valors més baixos són els sectors amb el Pirineu Oriental i un eix que s'estén d'entre el Ripollès i el Baix Empordà. I 4 alumnes de l'Institut Montserrat Roja Sant Andreu de la Barca viatgen al Japó en un prestigiós programa d'intercanvi. Durant 2 setmanes compartiran convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka, tot plegat per conèixer l'idioma.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: I des d'Antena Caro anem a parlar ara d'una activitat que es portarà a terme aquest dimarts dia 12 de maig a les 4 de la tarda als baixos de l'edifici del Centre Cívic de Roquetes. Es tracta de la jornada TEAF, es tracta d'una jornada que organitza l'Associació de Famílies Afectades per la Síndrome Alcohòlic Fetal, AFASAF. I per a parlar d'aquesta jornada tenim aquí als estudis d'Antena Caro, concretament a la secretària de l'Associació Delegada a les Terres de l'Ebre de AFASAF, la Maite Lapeira. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, tia.
5: I també ens acompanya Raixa Balbuena, que és la treballadora social d'AFASAF. Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
5: Abans, però, de parlar d'aquesta jornada del TEAF, anem a parlar una miqueta, a recordar què és l'associació AFASAF i concretament en què consisteix aquest síndrome d'alcohòlic fetal.
6: L'associació se va formar en un grup de famílies adoptants que es van trobar-se el problema que no sabien de què era. I els crios tenien problemes d'aprenentatge, de conducta, de més coses. I poquet a poquet se van anar unint fa 12 anys ja, i hasta que fa uns 6 o 7 anys ja van fer una delegació a Roquetes per poder arribar a més famílies, i poquet a poquet pues, se va fent una miqueta de treball.
5: Aquesta síndrome, comentàvem alguna altra vegada, que és difícil d'identificar?
6: Sí, bastant difícil.
7: Sí, és una síndrome que parlem del trastorn de l'espectre, vale? A nosaltres ens agrada molt parlar del trastorn d'un espectre perquè és molt gran i abarca moltes persones amb moltes tipologies dins aquesta síndrome. Tenim salt parcial, salt total, diversos noms o diverses parts de la síndrome. No tothom té la síndrome de manera total. La síndrome, o el TEAF, diguem, neix quan hi ha una ingesta d'alcohol durant l'embaràs. Per tant, això és important de destacar-ho, ja que és 100% evitable. La mare gestant, diguem, la persona gestant, fa una ingesta d'alcohol, de qualsevol tipologia d'alcohol i qualsevol quantitat d'alcohol ja pot afectar el que seria el fetus. Estem parlant de cèl·lules que estan molt febles i que quan hi ha una ingesta d'alcohol pues, hi ha un dany a nivell celular, a nivell cerebral, a nivell a vegades dels òrgans, a nivell té moltes afectacions. Per això parlaré que hi ha molts perfils molt diferents.
5: Això que diu, va, una copeta no passa res?
7: No, sí que passa. Quan hi estàs embarassada, sí que

0: passa. I sí que podia haver moltes dificultats, i el, sobretot ho pateix el nen, el fetus, que neix amb moltes dificultats.
1: I pel que fa a la vostra associació, parleu una mica dels membres i qui pot formar part de l'associació.
2: A l'associació qualsevol família, tant adoptant, d'acollida, famílies biològiques que s'han trobat en el cas este, que no està buscat però que ja està el problema, se poden fer sòcies, perquè com més pinya som, més força podem fer. Perquè si no, si va una persona sola no li fa cas. Si en són 500, 600 persones, fem una mica més de força.
1: I què és el que han de fer per a fer-se sòcies?
2: Pues entra a la pàgina web de FASAF, troben un link en la inscripció, i sí que demanem que es feien sòcies la persona afectada i els membres de la família. Perquè normalment sempre ens trobem que només un membre de la família el que es fa se dona d'alta, però necessitem de cara a l'administració saber quantes persones joves i en quines edats estem compresos per a poder demanar subvencions, per a poder fer coses.
1: Quin seria el perfil dels socis que formen part de l'entitat?
2: Pues la majoria són famílies, moltes són uniparentals, que han adoptat un o dos fills, però la majoria... La majoria són adoptants. Després venen les d'acollida, i ara últimament ja es comencen a sortir i a donar-se d'alta alguna família biològica.
1: Perquè a quina edat més o menys se detecta que una persona té aquest síndrome?
0: Pot anar en qualsevol moment. Just quan neixen es pot fer l'estudi i se pot detectar i diagnosticar fins que són adults. Al cap de la fi és un dany que s'ha fet i que és per vida. O sigui, nosaltres parlem d'una síndrome que serà per vida. Des del moment en el que estan ja naixent, se pot detectar durant tota la vida.
1: Pot ser que alguna persona tingui aquest síndrome i no sigui conscient?
0: És possible, sí, no ho sap, o sigui, fins que no se fan les proves específiques, que en aquest cas la doctora Núria Gómez, que és la coordinadora del TEAF, diguem, de l'àrea de detecció del TEAF a la Vall d'Hebron, fins que no se fan aquestes proves no ho sabrem de manera 100% certa, ja que se fan pues, unes proves molt llargues i se fa un estudi més clínic, no? Però sí que s'ha de fer les proves, és possible, i ens ho estem trobant realment de persones que a la vida adulta, o nois i noies que es va fer una adopció en el seu moment, i que a la vida adulta sí estan trobant de que tenen certes dificultats o que han tingut dificultats tota la vida, i que ara, amb tota la publicitat, no?, i amb tota... Dic publicitat amb el sentit de que estem fent molta incidència i estem anant a molts jocs on fins ara no s'havia parlat del TEAF. I ens està passant molt que arribem als jocs, parlem del TEAF i algú diu, ostres, és que el meu cosí, no?, era adoptat de Rússia i té aquestes dificultats, havia tingut un diagnòstic de TDAH, un diagnòstic d'intel·ligència límit i 4 o 5 diagnòstics més, i és que és possible, no?, que pues, pugui ser això. No? I llavors és quan comencem, no?, a fer tot aquest estudi i tot aquest recorregut per intentar arribar a lo que seria un diagnòstic.
1: I quan una persona ja se li ha diagnosticat, té algun tipus de medicament i algun tipus de tractament?
2: Medicament. Els donen el medicament del TDAH i de conductes. Però un específic per a l'alcoholisme fetal no l'hi ha.
1: I parlem ara d'aquesta jornada, com diuen, que es farà aquest dimarts, dia 12 de maig, a les 4 de la tarda, als baixos del centre cívic aquí a Roquetes. Què serà aquesta jornada TEAF?
0: Aquesta jornada consisteix en dues parts, una que la farà la psiquiatra Núria Gómez, que és la coordinadora, com he dit abans, és la coordinadora de la unitat de TEAF de la Vall d'Hebron, que és actualment a nivell públic on se fan tot la part diagnòstica, vale? amb tots els estudis que això comporta per determinar dins d'aquest espectre, quina tipologia de TEAF estem parlant, i ens explicarà una miqueta què és el diagnòstic, què és el TEAF, quines afectacions, d'una manera molt extensa. En segon lloc, farem una paradeta al mig per fer el cafè, i perquè és un temari, diguem, molt dens, i parlarem de moltes coses. Hi ha moltes coses amb les quals se pot identificar i aquesta part diagnòstica. En la segona part, tal com faig molta incidència amb el tema de que és un espectre. I en aquesta segona part, dins del treball social, parlaré molt sobre com podem buscar la manera a nivell de recursos de trobar un espai específic per a aquests joves. Són molts perfils molt diferents. Hi ha nois i noies que poden tenir un perfil amb una discapacitat intel·lectual més elevada, per tant és necessari buscar i fer un recurs específic per a aquests nois, o hi ha una altra part que és possible que tinguem, per exemple, una part més conductual, no? I que potser un recurs específic de salut mental no ens serveix per lo que aquesta persona necessite. Llavors, el que jo em centro sobretot és a nivell administratiu o a nivell de drets, no? Com podem buscar, com podem gestionar dins del diagnòstic del TEAF, en quin recurs específic podem accedir.
1: I tots aquests recursos arriben a les famílies?
0: Moltes vegades no, i per això també estem fent molta, molta incidència tant a nivell polític com a nivell professional, perquè ens trobem de que mentre més anem a parlar als jocs, més persones arriben i diuen, ostres, és que es pot ser això, no? Més resolució ens estem trobant. Per tant, i tal com deia abans la Maite, no? Gent que s'afegeix a l'associació, cada vegada som un número més gran i cada vegada comencem realment a ficar sobre la taula aquesta problemàtica, perquè fins ara eren petites agrupacions per tot el territori que presentaven diverses dificultats i bueno, me'n vaig a una associació, me'n vaig a aquesta perquè ara mateix me dona una resposta, però el fer pinya, no? El fer grup ens està ajudant a poder crear recursos o a poder mirar quins recursos específics podem trobar o alguna manera de donar resposta a totes aquestes dificultats, que tot i que cadascun tingui una dificultat en específica, hi ha algunes que sí que són comuns, o algun servei de terapeuta, algun servei algun servei de teràpia amb animals, que és una cosa que en trets generals els acostuma a anar molt bé. I a partir d'aquí, d'aquestes necessitats que anem trobant, és com podem començar a crear, podem començar a fer incidència, podem començar a investigar, que és una de les grans coses que aquí a Espanya, a Catalunya ens falta, que és investigació arran del TEAF, no? De com podem fer, abans deia la Maite, no hi ha medicació, pues com podem mirar quin tipus de medicació, quin tipus de recursos, quin tipus de tot, perquè no hi ha res realment.
1: I pel que fa en aquesta jornada del trastorn de l'espectre de l'alcoholisme fetal, qui pot vindre, qui hauria de vindre en aquesta jornada?
2: A veure, nosaltres hem fet la crida a totes les famílies que han adoptat des de fa 20-22 anys, que va ser el boom de les adopcions, fins ara. Tant tinguen problemes més grans o més petits els fills, és interessant perquè poden entendre molt bé el que els passa, perquè a vegades fas, mira, no vol fer això és perquè no li rota la gana, no, perquè hi ha un problema de trànsit gros, però no el sabem veure. També a les famílies d'acollida, que totes les persones que estan en acollida, tots els nens, infants, més grans, tots han sigut perquè els han tret dels pares d'un consum d'alcohol, drogues, maltractament. Un xiquet que estava a casa no li trauen. Llavors també tenen que saber i ser conscients de tota la problemàtica i les motxilles que porten. I després també ens trobem famílies biològiques, que és molt difícil que t'ho reconeguen la mare perquè fa mal, fa molt de mal, però també tenen que ser conscients de que, a veure, ha passat, ja està, però tenim que ajudar en ells.
1: Pot ser que moltes vegades passa per falta d'informació?
0: Sí, i una de les coses per les quals neix aquesta jornada és això, de ficar sobre la taula el que això existeix, i pel fet de no ficar-ho sobre la taula no vol dir que no tinguem aquestes dificultats i que aquests nois no necessitin una atenció i no necessiten un seguiment i un recolzament. Per tant, nosaltres ens centrem en el... Som conscients de que al territori hi ha persones amb un diagnòstic o hi ha unes persones que podrien ser una sospita, no?, de diagnòstic, perquè hi ha professionals o persones que ens ho han dit o que ens ha arribat o que veiem que van voltant de recurs en recurs sense realment trobar el de dir, vale, això és TEAF, no? Llavors, per això nosaltres fèiem el plantejament de, ens asseiem sobre la taula, que vingui una persona especialitzada, no?, i ens ho expliqui i ens doni les dades i ens expliqui quines dificultats tenen, perquè el no parlar del tema no vol dir que aquestes persones no ho tindran de per vida.
1: I pel que fa a la societat actual, les embarassades actualment són conscients del que pot arribar a passar amb aquest trastorn?
2: N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Que veurem, bebem una miqueta i no passa res. Que només ens fem una cervesa al dia.
0: Fa poc sortia un estudi que explicava que el 42% de les dones embarassades dels últims anys han reconegut que han pres algo d'alcohol durant l'embaràs. Un 42%.
1: I després tenim aquests resultats, no?
2: Sí, després hi ha problemes de TDAH, de TEA, però els homes, si rasquéssim una miqueta més per atràs i d'on venen aquests problemes, doncs vindrien d'això.
1: Com ho poden fer per assistir en aquesta jornada? Què és el que han de fer?
0: Nosaltres a la pàgina web, al cartell que us ficaran també a continuació, a les nostres xarxes, ho hem ficat a tot arreu, hem intentat fer molta difusió, per tant, teniu un QR, el podeu escanejar, inscriure-us, si veniu aquell dia també sereu super benvinguts, nosaltres encantades, tot el que sigui per informar, per ajudar, per acompanyar, estem oberts i endavant.
1: I si una persona no ha pogut inscriure's, igual pot vindre a...
0: Exacte, tindrem les portes obertes i els esperarem amb un somriure i amb moltes ganes d'acompanyar i d'ajudar.
1: En definitiva, una jornada per a donar a conèixer, per a donar informació de la importància d'aquest síndrome alcohòlic fetal. Ja per a acabar, m'agradaria que tant la Maite com la Raixa fessin la seva invitació a través del nostre micròfon per a convidar a la gent. Què es dirien a la gent que és conscient que tenen aquesta malaltia, aquest síndrome, o aquelles persones que potser creuen que tenen algun conegut, algun familiar que pugui arribar a tindre a aquest síndrome? Què els diríeu? Comencem per Maite mateix.
2: Que no es tiren atràs, que no posin excuses, perquè no ajudem als fills. Els fills coneguts, nebots, nets, qui sigui. I també a tots els professionals de tots els àmbits, sigui mèdics, d'ensenyament, tota classe, que vinguin també. Que moltes vegades tenen la falta de coneixements i no poden donar l'ajuda oportuna. Llavors...
1: Important que tinguin informació.
2: Sí.
1: I Raixa, tu què ens diries?
0: Ficar-li nom a les coses ens alleugera moltes vegades. Ficar les coses sobre la taula ens ajuda, i ens ajuda no només a les famílies, sinó a nivell d'associació, no només a la família que té la problemàtica, sinó a les altres famílies que troben una resposta comú a aquelles dificultats que cadascú de manera individual no podríem abordar.
1: Doncs ja sabeu, aquest dimarts 11 de maig, a partir de les 4 de la tarda, als baixos de l'edifici del Centre Cívic de Roquetes, es porta a terme aquesta jornada sobre el TEAF, aquest trastorn de l'espectre alcohòlic fetal. Ho organitza l'Associació de Famílies Afectades per la Síndrome d'Alcohòlic Fetal i ens ho han explicat la seva secretària de l'Associació Estatal i delegada a les Terres de l'Ebre d'Afasaf, Maite Lapeira, i també Raixa Balbuena, que és la treballadora social d'Afasaf. A totes dues, moltes gràcies per haver vingut. Endavant en la vostra tasca i que vagi molt bé aquesta jornada. Bon dia.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
4: Bon dia, arriba el cap de setmana i tindrem un reguitzell de fenòmens meteorològics. Per tant, a les Terres de l'Ebre, un temps molt variable i molt canviant. Avui mateix en serà una bona mostra. El matí ha començat tranquil, però ja tenim algunes nuvolades que sobretot estan sobre el mar. I de seguida, i sobretot migdia, acabaran arribant a casa nostra. Per tant, des del Delta arribaran alguns ramets, que sobretot ja aquesta tarda es faran una mica més abundants i més intensos a les muntanyes del Perelló, també de la Serra de Cardó, aproximadament, al igual que les serres de la Terra Alta. De moment no estarem parlant de pluges gaire importants, ni tampoc que siguin generals, i la temperatura frenada, per tant no farà gaire calor. El dissabte força núvols i sobretot al voltant del migdia i primeres hores de la tarda, pluja que s'escamparà per totes les comarques de l'Ebre, també a Castelló i a la banda del Matarranya. Diumenge a última hora, fins i tot novament algun ruixadet. N'estem pendents a la xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
5: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
6: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
5: Ah, Les ovelles detectives Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
7: Soc una ovella detectiva i de les bones!
8: Que viene después del miércoles.
9: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
10: Me voy.
11: Pero si acabas de llegar.
5: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
12: Clau!
13: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
14: Descuida. No lo harás.
5: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
15: Que empiece el espectáculo.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit.

0: d'energia. Des del més profund del so, Remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, Gatiness. Benvinguts a l'explosió del ritme.
1: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so Remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Prepara't per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Storm no només és un programa, és un homenatge a una època, a un estil i a una cultura. És el so que ens connecta, és

0: fui yo, fue nuestro corazón.
1: Estás escoltant Riff Stop.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: passa un ratet divertit amb nosaltres.
1: I tots els diumenges a les 12, mentre tot lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
2: I els dimarts a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena.

0: Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa més xachi guai de les Terres de l'Ebre i de tot el món sencer i mundial. Benvinguts un dia més a fer punyetes!
1: Vamos!
0: Quin cop de Déu has fotut, sí que tenies ganes de fotre caleu, eh?
1: Pensa que el tindria abans, no vam poder vindre aquell dia del treballador.
0: M'has fotut un susto i...
1: Va, fa-me un aplaudiment, Tito, que estic supercontent avui.
0: Sí, ho tinc controlat, això ja.
1: Tito, què?
0: Això pareix que m'ho emporti a casa i ho practiqui, però no, eh? Això...
2: Tito. Estàs segur que t'ho emportes a casa i ho practiques?
0: No, a casa tinc uns altres joguets.
2: T'ha cocinat ahir, ja.
0: Bueno, m'ha cocinat ara, un dia hem de tornar a parlar de ma cosina un dia, perquè...
2: A veure si és veritat.
0: M'està fent molt la perla, ara ja no li faig tant de cas, ja.
2: Mos ficaves el dia, totes les setmanes, en la música, i des de que tu aquí passes de la música, no sé si és que vas saturat de feina o què passa, però, què passen les novetats de l'estiu?
0: Quines novetats?
2: Tu no saps les novetats que han acústicament de les cançons de l'estiu? Bastard,
0: xato. És que jo fico molt...
2: Aquí qui és lo DJ?
0: Però és que jo fico molt música popular i d'aquella, saps? Que ballen...
2: Hauries d'actualitzar-te.
1: Has sentit en este xaval que sortit que diu Raül? Fa unes cançons supermones.
0: Quin Raül? Qui? Soy en tu boca?
1: Sí, tio, és lo tema que d'este estiu.
0: Però tornat a renaixes, torna?
1: No, que és novetat.
2: A veure, Tito, en sèrio que s'han dit jo que com ets? T'hem de ficar nosaltres al dia de les actualitzacions que hi ha musicals, però, oi? Això m'ho estàs dient de veritat, tio?
1: Tito.
2: Fica grill, sí. Fica el grill, que vergonya te n'hauries de donar, xaval.
1: Te'n recordes, Tito, i mos presentava. Bona nit, calo, bona nit.
2: Ara saps què passa?
1: Què?
2: Que des de que té la furgona amb un logotip...
0: Mira, em vaig a comptar una. Quan he anat a comprar...
2: Ara ja s'ha perdut, les actualitzacions les hem de ficar altres.
0: Quan he anat a comprar les aigües, per a les aigües que bevem aquí al programa...
1: Sí.
0: He anat a comprar les
1: aigües... Tito, que vaig a pegar un traguet.
0: I fresqueta. Doncs quan he anat a comprar les aigües, la dependenta de la botiga m'ha dit... Diu, esta de la furgona? Diu, esta de la furgona ets tu? Dic, sí, eh? Diu, que ets cantant? Allí s'ha quedat, allí paradeta, que es pensava que era Bisbal o algú. Dic, no, sóc dijous.
2: La que canta és ma cosina.
0: No, home, dic, sóc dijous.
1: Quin Àfrica, dic, tu ets quin Àfrica? Bomba!
2: Tito, actualitzacions. Anem de cara al verano, canciones del verano i companyia.
0: A vegades, també faig com de King Africa, també.
1: Sí, no?
0: També faig, el meu xou també és així de... Bomba!
1: Ai, que si no, Tito.
0: Bueno, va, què? Anem per matèria.
1: Què passa?
0: Anem per matèria. Anem a parlar d'algo, no?
1: De què?
0: No ho sé, d'actualitat i tot això, ja que ha tornat a vindre Nati, que l'últim dia mos va fer una miqueta de...
1: Nati fa rato que tu, igual te...
2: Porto un bar i el porto tot sola, eh?
1: Nati, fa rato que estàs tossint.
2: Sant Jordi.
0: Ja vam parlar de Sant Jordi.
2: Com havia de vindre Sant Jordi?
1: No ho sé.
0: Van a veure? Ja van regalar moltes roses?
1: Algun capullet?
0: Algun capullet?
2: No, capullet no.
1: Algun capullet a Cuenca, Nati? Què passa? Nati m'està dient que em tallava el coll. Escolteu-me, novetats.
2: Quin problema hi ha aquí?
1: Novetats, però els problemes...
2: Quin problema hi ha? L'única soltera de la plantilla, no? I acaba d'amunt bona o de fotre tot.
1: Doncs has de follar més que els casats, creu-me a mi, Nati.
2: Però aquí de què parlem avui?
1: No ho sé.
0: De novetats.
2: Correcte, posa-ho.
0: En quina novetat comencem? Bueno,
2: arranca.
0: Està clar, no? La novetat mundial que ara tornem a tindre aquí. L'antivirus, què trobeu d'això?
1: No sé.
0: Què passarà? Per entenem, jo estic patinant.
2: Resulta que no sabem ningú d'on ve el crucero, però bueno, sabem que ve d'Amèrica Llatina, no? No sabem si ve de Brasil, resulta...
1: Argentina.
2: Però resulta que això de l'antivirus és un virus per les rates, però resulta que dins demà o després demà atracarà a Tenerife.
0: Sí,
2: perquè com som una ONG que tot ho arropleguem...
1: Però això a Espanya, aquí no, eh?
2: Però diu que no s'ha trobat ni una rata en tot lo d'allò.
0: Diu que no atracarà, diu que pegarà voltes de moment.
1: Sí.
0: Que no el deixen aterrar. De moment que pegue voltes, ja veurem què passa.
2: Que busquen les rates i que les
1: maten. Jo l'únic que vull és agafar-lo ràpid, morir-me i que no em maregen més, que això és una merda.
0: Però què trobeu? Això serà igual que el coronavirus?
1: No, Tito.
0: No m'assusteu, eh?

0: Ara que sóc autònomo i això, ara estic cagada, eh?
1: No ho sé, però a veure, un crucero, eh?
2: Un crucero de pijos, s'hauria d'haver mort tots.
1: Però jo que sempre dic que si em toca la loteria me n'aniré de crucero, a veure, sí.
0: Però és que hi ha una persona morta, m'apareix, dins d'aquell barco.
2: Tres
0: morts dins del barco.
2: Bueno, tres són tu, jo i tots els demés, tito, para compte, que aquí acabarem tots, eh?
1: No anem bé.
2: No anem bé?
1: No, que dic que ratolins, i diu que ratolins no troba cap.
0: Perquè tu què trobes d'on surten estos virus? Perquè, claro, comença en algun lloc el virus, no? D'on se crea, qui crea.
1: Lo fort és el que he dit jo avui. A veure, realment passem per un aeroport i vosaltres vos recordeu del programa aquell que feien, com era allò, de...
2: Aeroport i barco.
1: Sí, no, quin era, HBO no sé, Max, d'estos, no sé. O algun programa d'estos feien lo de... Sí, home, sí, collons, lo de...
2: De què, Nati?
1: Los programes estos que fan de les aduanes.
2: De les aduanes, sí.
1: Vale, als aeroports.
2: Sí.
1: Vosaltres vos recordeu de que interceptaven no sé quantes maletes, sí. Perquè resulta que de Sud-amèrica la gent portava les maletes plenes de car, sí. I coses. A veure, resulta que a un aeroport són superestrictes, hi ha un creuer, se
2: gent...
1: cola un virus en sí. No sé quantes rates.
2: No, Nati, esta gent va agafar el virus a Argentina, va pujar al barco, va coar el seu virus i allà dins se va morir.
1: Sí, perquè damunt diu que surt al cap de 6 setmanes.
2: 6 setmanes, sí. Però ara el virus, quan venia el munt de rates que eren a les Espanyes, se n'anien sigui llac.
1: Però voleu dir que al final no mos creurem que me foten el pèl?
2: No ho sé.
1: La informació que mos donen per la tele, esteu segurs que realment...
0: Vols dir que això no ho creem per a controlar-nos una miqueta?
2: La tele, Nati, saps què faig jo tots els dies? Nati, saps què faig jo?
1: Jo després de veure el del coronavirus, que mos van moure com a titelles en les vacunes, tot el que van voler fer, se van forrar les farmacèutiques, vosaltres vos recordeu al principi que un test de merda mos costava
0: i les mascaretes
1: i damunt de que mos burxaven lo nas encara pa colmo pagàvem 5 euros i pico per un test.
0: Encara estan fent juís, m'apareix, ara estan fent un juís d'algo de les mascaretes.
1: I encara l'ull dels primers testos.
2: Avalos. Nati, escolta.
1: Mascarilles, s'han forrat tots a costelles nostres, ara què?
0: Canviem de tema, que Nati s'està calentant.
1: Nati més està calentant.
2: Escolta'm, que no has de mirar la tele. Que el que has de fer és
1: escoltar. No la miro.
2: Que no t'estic prenent una pregunta, t'estic dient. No has de mirar la tele.
1: No la miro.
2: El que has de fer és escoltar sempre, Tito. Antena Caro. El 96.0 de la freqüència modulada. Aquí t'has informat, Nati. És que si escoltés l'antena que no sabria tot.
0: Va, canviem de tema, que Nati mos està emprenyant.
1: Vámonos.
0: Anat a veure la pel·lícula de Michael.
2: Jo com a crític de...
0: L'has vist?
2: No, però sí que l'he vist.
0: Home, com a crític jo que l'he vist, si tu no l'has vist.
2: Tites, l'he vist, però vull aconsellar a tots els oients que no la veguen. Una estrella, li fico una estrella.
0: Per què?
2: Una estrella perquè no, és una infàmia.
0: Mira, te vaig a dir jo que l'he vist.
2: Si tens ganes de pagar 10 euros, ves al cine, t'he gastat 10 euros.
0: Jo l'he vist, vale? I vaig plorar tot.
2: Home, jo també, eh?
0: No?
2: Però 10 euros en camp dòlar.
1: Sí, últimament està super.
0: Sí, últimament no sé què passa, que ploro estant assentat al sofà algun dia i plorat.
1: Home, surts fora a veure les estrelles.
0: Sí, estic en una altra fase ara. Però la vaig anar a veure i em va encantar. I jo, Michael Jackson, sabia zero de la seva vida. I és un repàs de la seva vida i em vaig quedar molt guapa, molt ben feta. Lo sonido espectacular, les cançons. L'actor, que és un cosí...
2: No, és un nebot.
0: És fill d'un germà.
2: D'una germana.
0: O d'una germana. L'actor, hi ha ratos que dius, és ell. Molt guapa i molt impressionant.
1: És a dir, la recomanes.
0: 100%.
2: Pues jo no, eh? Una estrella, Tito. Una estrella.
0: Bueno, a la llaure gent
2: petó. Una infàmia, ja. Però jo estic al bando bo. Després què? El papa què? Ve el papa Tigre 14, eh? Aquest any ve el papa a Barcelona.
0: A Barcelona?
2: Sí.
0: Aquí ha inaugurat una altra vegada la Sagrada Família?
2: Un trosset més que hem fet ara. La torre de...
1: Pagaran 12 euros i faran 2 hores i mitja més de cola.
2: No, que va... Però sí, és per a Barcelona.
1: Per a la Sagrada Família.
2: Ve a veure la Sagrada Família, farà una cerimònia. Estic parlant del papa, collons! Tito!
0: Està parlant i ja dic, papa, què més?
2: Canviant de tema, no t'interessa, Nati, parla tu!
1: El papa,
2: Tigre 14, que este que van ficar, que és americà.
0: Vols que et digui veritat?
2: Què?
0: No li fico ni cara, no sé ni qui és. Ja m'he perdut.
1: Jo sí que...
0: Jo amb els papes ja m'he perdut.
1: Però és que realment...
2: És un abuelo com tots?
0: No ho sé qui és. Me passaria pel costat i no el coneixeria.
2: Probablement serà pederasta i haurà abusat d'un munt de crios, que és la moda soberana d'idea. mateix i pues després...
1: Xupar el bote com tots.
2: Pues sí, això part, part d'això.
1: I este, les idees propis que té, pues per a mi són una mica... No ho sé.
2: Què creus? Quines inclinacions tens, creus que té, Nati?
1: Pues bueno, pues l'últim a mi m'agradava molt perquè penso que sortia i enviava...
2: un missatge.
1: Correcte. De cara a la societat, de cara a la societat mundial...
2: Sí, sí.
1: Encarada de cara al cristianisme, vale? La gent que sigui, que vulgui ser creient, que per a ells importi un missatge que pugui donar un papa, per a mi no importa, perquè penso que aquell home viu de la bicoca com tots, però n'hi ha que tenen més credibilitat que altres i jo penso que este és una mica venut.
0: Bé, ja ho veurem.
1: No ho sé.
2: Ja ho veurem.
0: Bé, tinc una... canviem de tema. Va, fem un altre salto.
1: Sí. La pau mundial penso que no la podrà fer.
2: La portarà Trump.
1: La portarà Trump. Travis és tan bèstia tot que trobo que per molt que es fiqui el papa...
0: No ho aclarirem.
1: No, res.
2: Poc. Harry Potter i Trump la portaran. La...
0: No parlessin de Trump. No entressem. No entrem totes les setmanes.
2: Jo què sé, sempre parlava de fer la secció de gossets i...
0: No, deixem una. Tinc una altra notícia. Una miqueta dolenta de moment. De moment una miqueta dolenta... però que no vol dir
2: després
0: res.
2: Del papa va a Baixonic.
0: L'antena Caro Fest Tardeo que vam anunciar l'últim dia, que era el 13 de juny, doncs pues de moment queda cancel·lat.
1: No. I això?
0: De moment queda cancel·lat. Però. Esperat.
1: Però per què? Mal temps?
2: Has deixat parlar, Nati?
0: Queda cancel·lat perquè es veu que fent un altre festival allí els Valentins o no sé què, que foten una festa molt gran, veus que va molta gent d'aquí, ho han volgut cancel·lar, de moment, perquè mal dia, i ho deixarem per a després de l'estiu.
2: Espera, que pica el jefe que havia demanat vacances. Jo havia demanat vacances tota la setmana següent perquè sempre m'ho passo supermalament. I ara després
0: li
2: enguatxa.
0: Ara li dius, de moment,
2: ho deixem abortar.
0: I ja verem.
1: Jo estic a quatre passes i com no ho noto, m'ho dona igual.
2: De què? A quatre passes de què?
1: De la Caro Fest.
2: De la Caro Fest.
1: Jo no noto res.
2: No?
1: No.
0: Bueno, què?
2: Perquè no l'ha fet un Caro Fest. Jo sí que ho notaria, si agafessis un Caro Fest.
1: Ja que està
0: al costat, eh? Què teníeu?
1: No venen ni a fer del mut.
0: Què teníeu?
2: Jo volia parlar del papa, però en Nati no l'he aparegut bé.
0: Ja ha parlat del papa.
2: No, jo què sé.
0: Algun tema més o no? Fiquem musiqueta ja, que ja hem parlat massa. I anem a la secció de Nati, perquè Nati...
1: Fica una cançoneta.
2: Vull fer un incís d'informació per a tota la gent que malauradament pilla Rodalies totes les setmanes o tots els dies, que sàpiguen que a partir del 9 de maig... se tornava a pagar. Ja canviat les condicions, ja han canviat.
1: Berro.
2: Com anava malament, no et feien pagar. I ara han canviat les condicions. Igual va malament, però...
1: Seguís va anar malament i diran que a partir de tal dia faran pagar.
2: T'ho acabo de dir, del 9 de maig. No escoltes.
0: És una vergonya, eh?
1: És una vergonya.
2: Ara sé que sent la meva dona en mi. No escoltes, Nati.
1: Si jo visqués a Mataró i em toqués agarrar dos trens cada dia per entrar a Barcelona, entres a Barcelona, arribes a Sants, 2 metres, 3 metres per arribar a la feina, t'ho juro que me'n vaig.
2: A
1: l'oficina.
2: A mig de Barcelona.
1: Allí tenen les oficines aquelles tan altes, allò és, allò és un mundo. Me'n vaig allí, els ho foto una bomba de dir, rebenteu tots.
2: La bomba,
0: que
2: la bomba...
1: És una vergonya.
2: Si dius la bomba, l'has de pagar els drets a Quin Gràfica.
1: Una vergonya.
2: L'has de pagar els drets a Quin Gràfica.
1: Una vergonya.
2: Pues mira, una altra informació. Lo pavo este, la cançó de Quin Gràfica de la bomba, ell se veu que... la va agafar d'un altre que l'havia fet.
0: Què dius ara?
2: I este el va denunciar i, bueno, al final van fer un acord. Jo no sé de la cançó que
0: en Àfrica
2: diu el nom d'este xic per a 750.000 dòlars anuals guanya només en els drets d'esta cançó.
1: Ara imagina't.
2: Ell va fer l'entrevista i dia 750.000 dòlars cada any per no fer nada.
1: Ara imagina't que ve un altre, un paio.
2: Què?
1: De l'altra banda de riu,
2: sí,
1: que estem parlant de dins
2: Ferreria,
1: Tortosa.
2: No,
1: de dins Tortosa. I agarra i fa popular la cançó nostra No vull ser del poble al costat.
2: Tu què faries? Pues jo què sé.
1: Mira, imagina't que la penja per YouTube, com avui en dia és moda, i el tio
2: YouTube,
1: se fa viral.
2: El YouTube era moda fa 20 anys, Nati.
1: Se fa viral. Ara imagina't, en quan nosaltres la cantem al, sí, al, al ball de festes de Roquetes.
2: Sí.
1: I donem
2: per cul. De Roquetes,
1: que l'alcalde mos diu, ex, no vos passéssiu, no vos passéssiu.
2: És amic meu, eh?
1: Vale, però ara imagina't que un paio de Tortosa agarra i ho penja per YouTube i la fa viral. I este tio es forra costelles nostres. Tu què faries? Sí, te'n vas a casa d'ell i l'ofres, no, hòsties?
2: Intentar fer-me amic, dir-li hola,
1: no, res de
2: soc
1: res.
2: Calo, soc això normal.
0: Bueno, què?
2: Com
0: ja heu acabat de la,
2: sí,
0: del duo este parlador que esteu fent
2: avui. No, jo és que jo...
0: Fiquem musiqueta?
2: Un temacle, Tito.
0: Temacle dels bons.
2: Quin temacle?
0: No sé, l'ha triat Nati.
2: Quin temacle has triat Nati?
1: Coti per Coti.
2: Coti per Coti.
0: Hombre.
2: Oh, doncs pues parlant de Coti.
1: Què diràs que la mobilitat i ex anem de cara a l'estiu?
0: De cara a l'estiu sempre tornarà a sortir, esta cançó.
2: Coti per Coti. Parlant de Coti per Coti, avui portem tres superstars. No sé si ho sabeu, oients. Ho vaig fer un spoiler la setmana passada, eh?
0: Sí.
2: Fa dos setmanes, perdoneu, que la setmana passada, el dia del treball de la festa, que vaig prometre i podia prometre que portaria a les membres més...
0: Més què?
2: Coti per Coti de...
0: Més Coti per Coti.
2: Més Coti per Coti de l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
1: Associacions de Veïns, estem parlant popularment.
2: Associació de Veïns de la Ravaleta. Entre elles la molt honorable presidenta.
0: Ah, sí, com? Tenim a la presidenta.
2: Ana Sastre,
1: no,
2: Ibericat.
1: I hem de tindre en compte que és una de les primeres associacions de veïns de la història de Catalunya.
0: Hola!
2: Ana Sastre i Soler, perdó.
1: Va, fot-li una miqueta de musiqueta.
0: Vinga, va, fiquem tema, no?
2: Temacle,
0: tema i comentem.
2: Temacle, Coti per Coti.

0: l'estiu passat, que no la sentíem.
1: L'estiu passat, segur.
0: Claro.
2: La sardaneta
0: durant
2: catalana.
0: No s'ha ficat en tot l'hivern.
2: Jo sempre que la fico, sempre dic l'himne oficial de Catalunya.
0: Claro. És que ha vingut l'hivern i l'hem oblidat. I de dir, què ha passat? En coti per coti? No vull saber res. Mm. Però, claro, ara vindrà l'estiu i la tornem a sentir.
1: Home, que això de Raül este, que és un tema, que este Raül és espectacular, i te la sentis, te lo busca, Raül, eh?
2: Ja te la buscaré.
1: No, este sí que mola.
2: Ja te la buscaré.
0: Estàs fent comercial.
1: Ja he de fer comercial.
0: Mira que tu has fet la vida de les de tota la vida.
2: Tu t'has de fer com sóc jo.
0: Sí, sí, sí.
2: Qui paga mana? Tu vols això? Te fico això?
1: Jo el que no vull és madurar. Deixeu-me viure. Jo vull ser normal, ja, però sense madurar. Està sempre verdet, verdet.
2: Nati!
1: Què?
2: A veure, explica'm-vos, què portes avui?
1: Tito, fot-li a la secció de Nati.

0: Avui el tema va de les associacions de veïns de pobles.
1: Sí, sí, amigo.
0: Nosaltres som d'un poblet, que no som d'un barri, no. Som d'un poblet. Encara que l'Ajuntament de Roquetes no li agrada...
2: Som poble.
0: Com? Alcalde de Roquetes, ho sentim molt. Que sí, que només ho cantem a festes de Roquetes. No volem ser el poble del costat, però som el poble del costat, no som un barri.
1: L'alcalde,
0: som el poble del costat.
1: L'alcalde és el primer que diu que som un poble.
0: És que som un poble.
1: Per això et dic que l'alcalde ho diu.
0: I que no. Le pese a quien le pese.
3: No li fotigues canya, que estem renegociant els pressupostos de l'any que ve.
0: Avui tenim com a convidades tres membres d'una associació que són... que és una associació que és una de les més antigues de Catalunya, ho sabeu, no?
1: De la nostra associació, del nostre poble.
0: Correcte, del nostre poblet.
1: I què? Què passa amb aquesta associació?
0: Pues bueno, jo el tema que porto avui és de com se van crear les associacions de veïns.
1: Sí.
0: Perquè això és una cosa que tots ho tenim als pobles, tots ho tenim als barris. Sabem qui és el president, sabem qui és la secretària.
3: Hola, sempre... supermachista, president i secretària.
0: Anem,
3: que poc duraries en mans de Podemos.
0: Va, a veure, tu, si ets un poble, qui vas a queixar-te? Ets un abuelo que vas tots els dies al metge i t'has de queixar al poble, a qui et queixes? A la presidenta de l'associació de veïns.
3: A la presidenta.
0: No? Venen festes.
3: A la que més a prou tinguer de Carabeuà, que en este cas és...
0: Correcte, tu a on te queixes, a la presidenta de la societat?
3: Després parlarem dels dos pilones que m'ho he ficat després.
0: Lo bando, no va haver el bando, perquè no s'anuncia això, perquè aquell l'ha enterrat i no me n'he enterat. Claro, tu a qui te queixes, la associació de veïns, de tota la vida? Doncs jo, el tema que porto avui és com se van crear les associacions de veïns.
3: A mi que m'ha llamat la curiositat és que només has dit, quan te vas a queixar, no dius res del que fan bo, eh? Sempre passa el mateix, associacions pobres.
0: Es
3: foten un fart de treballar i només sortim per a queixar-nos.
1: Algú hi ha que felicita, però sí, costa, costa.
3: I un dia vaig dir gràcies, com m'han ficat les Coca-Cola.
1: Quan feliciten, t'emociones, perquè sí, com no és normal, saps?
3: Ja. Jo ja he estat...
0: Bueno, hem de tindre en compte que l'any passat se van fer moltes coses, eh?
3: I pel que cobren, que bé, no?
0: La associació de veïns de la Raval va fer 50 anys, ja.
3: 50 anys, per això estaria...
0: Sí. I es van fer 3 o 4...
1: Yeah. Espectacles bons.
0: Home, ja ho crec, ja ho crec.
1: Festeta bona.
0: Ja ho crec.
1: Home, ja ho mereixia.
0: Una planteta que encara la tingui, no se m'ha mort.
3: Sí, no?
1: Jo no, jo sí, tinc el test, sí, veus? Sí, sí. La planteta.
3: És que te l'has fumat, cabrà.
1: Tinc el test.
0: L'Ajuntament se va portar molt bé. Sí.
3: Explica'm les associacions, a veure. Quin any va començar la Ravaleta?
0: Associacions de veïns.
3: Sí.
0: Van sorgir entre els anys 70, 60 i 70, dins del franquisme.
3: De quin segle? 60-70 del segle?
0: A veure, Carlo, quan vols que et pegui? Avui o demà? 1960-1970.
1: Pega-li,
3: pega-li. Segle XX.
0: Acabem. Correcte. Dins del franquisme, feia molt poqueta que s'havia acabat la guerra. Com a resposta de la falta de serveis bàsics als barris i necessitat de llibertat democràtica, van sortir de l'Organització Popular per a reclamar millores urbanístiques de vivienda digna i com a espais de participació política i social. Els quatre veïns, com nosaltres, revolucionaris, de dir, que allí ven, ja ve, els quatre o cinc veïns, que una miqueta el que dius tu, les bugaderes,
3: les
0: que se van afegir i van dir, va, fem poble.
3: Fem poble.
0: Això és una frase que és molt bona, la de fem poble. I pega molt en la societat de veïns. Context de creació. Van néixer en un context de ràpida urbanització o crisi urbana, on els barris populars tenien una gran mancança de pavimentació, claveguerem, transport i centres educatius. Una associació de veïns, en un mínim de 3 persones ja es podia crear. És a dir, si n'érem 3 i érem revolucionaris, per avant.
3: President, secretària, president, secretària i tesorera.
0: Mentre paguessis la quota anual, era milles.
3: Barata, la quota.
0: Claus impulsores. Van ser impulsades per líders veïnals. Les quatre revolucionàries de l'Odinat. Sí, sí. Militants cristians, comunistes i nacionalistes. És a dir, s'ajuntaven tots.
3: Cristians, vale, comunistes i... Cristians, sí, sí, sí. I comunistes...
0: Cristians, bé, comunistes i nacionalistes.
3: O si els comunistes se'ls cargaven els capellans.
0: Barri, el barri. S'ajuntaven tots.
3: Vale, vale.
0: De dir, si ha de ser un bé per al barri, mos ajuntem tots.
3: Vale, no, sí,
0: que utilitzaven l'associació com a mesura de lluita comunitària. Lo marc legal, encara que la dictadura era bastant restrictiva, perquè estem parlant d'època que encara estava Franco,
3: no, en aquella època, si no dies que ets comunista, no et feia la pell,
0: se te guanya
3: la més planeta, ja
0: estava Franco encara, tio.
3: Això va venir
0: la llei de successions del 1964 va permetir paradògicament la seva regularització. Evolució i democràcia. A partir dels 70 es van federar a les grans ciutats i van funcionar com a escoles a la democràcia i resistència ciutadana. Que està molt bé, eh? Que és
3: lluitant
0: que
3: pels drets, sí, sí, que això surt, això surt de fer poble, lluitar pels drets.
0: Exacte. Demanar,
3: de
0: dir,
3: aquí
0: què passa? No tenim faroles, fiqueu-nos faroles. L'Ajuntament no se'n donava compte, però és el que parlem, el mateix veïnat, no, doncs poc

0: Petitó.
1: Bona elecció, Calo. Bona elecció.
2: La clavat aquí, eh? Sí.
0: És una cançó auto, com s'ho veu això?
2: Auto què?
0: Que s'ho fa per un mateix.
1: Que molt bones, Sopa de Cabra en guany, ho sabeu, no?
0: Autobiogràfica meva.
1: Per penseu que Sopa de Cabra en guany ha tret un disc.
0: Sí.
1: I les versionades, que la de Camins la van ficar, què fa? 3 o 4 programes, sí, que la vaig
0: No parlessin dels Camins, perquè ara ve...
1: Molt bé, eh? Molt bé.
2: Parlarem de Camins. Tito,
0: per favor.
2: Entrem ja a la...
0: Sí, a l'entrevista, que els hi tinc,
2: suquet,
0: els hi tinc unes ganetes. Fote-li.
2: Pues sí, com ha dit Nati, aquesta nit a Fer Punyetes tenim unes convidades molt especials. Anna, Paula i Georgina, membres de l'Associació de Vins de la Ravaleta. Tres dones implicades en el dia a dia del poble, amb moltes ganes de fer coses, crear ambient i mantenir viva la unió entre els veïns i veïnes. Amb elles parlarem de totes les activitats que impulsen des de l'associació, de les festes, dels projectes, iniciatives, que fan possible gràcies a l'esforç i la il·lusió de molta gent. També descobrirem com és treballar per un poble com la Ravaleta, les anècdotes que han viscut i la importància de continuar fent poble i comunitat. Una entrevista propera, entretinguda, plena de bon rotllo, on coneixerem una mica més la feina que sovint no es veu, però que quan es fa essència al poble, que continua més viu que mai. Vinga,
0: benvingudes!
2: Al final m'he enganxat una mica, sí, no sé, he saltat la línia, no sé què he fet. Però la intro, ojo, eh?
0: Molt bé, però... Puc fer una crítica constructiva, Tito?
2: A veure, fes-me-la. Si no m'ha d'afectar, sí.
0: No has dit els càrrecs. La molt honorable Anna Sastre,
2: això tu,
0: com a presidenta, la Paula Fuster, com a secretària consorte, i la vocal, Georgina Lleixà.
1: Xiques, molt bona nit.
0: Vocal, la vocal. Molt bé. Perfecte.
2: Espera, pugem los micros.
0: Molt bé, espera, Tito, problemes tècnics.
1: Fica vocal, les xiques, Tito, va, fica vocal.
2: Molt bona nit.
1: Bona nit, xiques i xiques.
0: Què, esteu preparades?
1: Bueno, sí. Hem de tindre de mo. No.
0: I el munt d'anys que fa que vos coneixeu.
1: Venim de tu un poquet, eh?
0: I el munt de vegades que m'heu pegat les tres.
1: T'agradaria. A veure, xiques, expliqueu-mos coses. L'any passat va fer 50 anys, ja.
0: Sí, expliqueu-mos una
1: miqueta. L'Associació de Veïns de la Ravaleta, eh? Si diu ràpid, nosaltres no els hem viscut tots, però hem conegut pares, tios, família. Veïns de tota la vida, família, sabem com s'ha creat, expliqueu-nos.
0: Pues,
1: feu-nos tres quinzets. Bueno, l'Associació de Veïns de la Ravaleta, pues, jo crec que va néixer, com tu molt bé explicaves a la teva secció, de la necessitat, no, de que el barri, pues, millorés.

0: perquè al final és el que dius, vam començar sent un barri, no? Una extensió de Roquetes, però al final, que també t'he de dinar a ti, t'he de corregir, que l'alcalde ho creu, s'ha fet poble.
1: S'ha fet poble.
0: Som un nucli urbà i s'ha fet poble.
2: Som el poble del costat.
1: No.
0: I bueno, va començar per anar això, pues, perquè el poble llavors tenia moltes mancances i hi havia pues, un seguit de joves, nois i noies, no? I que necessitaven pues, això, tindre espais per a reunir-se, manifestar-se, reivindicar-se, sobretot pues, promocionar això, no? Els serveis mínims i infraestructures que en aquella època, com tu també s'ha explicat, pensa que la nostra es va crear al 1975 i com tu dies veníem d'un, no, d'una transició del franquisme cap a la democràcia. Se podia començar a iniciar a fer grups de col·lectius de joves i el poble de moment no tenia veu, però estos joves ja van començar, no, a sentir esta necessitat de pues això, reivindicar i bueno, d'aquí van néixer
3: demanar coses,
0: serveis socials per al poble.
3: Correcte.
0: Infraestructures bàsiques, no? Llavors podíem començar des d'un enllumenat a un arranjament molt bàsic i a poc a poc s'han anat fent moltes coses.
3: Molt bé.
1: Ja tenen ganes de fer faena gratis. Quan entres una
2: associació
1: de veïns...
2: Realment, hem de tindre en compte que una associació de veïns a tots els barris, natos que Roquetes, Ravaleta, Tortosa, els barris de Tortosa, que tots no tenen associació de veïns.
1: Parla de la bruixa, Tortosa.
2: Estem parlant de tot arreu, me dona igual. Yeah. Una associació de veïns és d'un barri en un principi, però és el que parlem. Realment, sempre hi ha portaveus, són voluntaris, això és sense ànim de lucre, i és gent que ha disposat del seu temps lliure per fer un bé per als veïns. Sempre és una associació de veïns. Inclús som gent aquí tots en este moment, ne som 5, vale? Som 6 i tots hem sigut membres en un moment de la nostra vida. Però inclús jo he sigut molts d'anys que no he sigut membre de l'associació de veïns, però he sigut voluntària.
1: Jo vull corregir. Jo soc soci. No soy membre de la junta.
2: Sí, som tots.
1: Membre de la junta, no, però soc
2: membre de la junta tots, però jo inclús pagant la sòcia i no ser membre de la junta, però sempre he anat com a voluntària fent poble. Això és una frase que nosaltres a Ravaleta
4: la portem gravada al front.
2: Correcte.
4: Fent
2: poble.
4: I se'n parla les invitades,
2: és molt bonic perquè realment esta gent treballa, té la seva família, però invertís el seu temps lliure en fer coses per al poble.
4: Jo vull sentir la veu de les tres invitades que han vingut avui. Sí. La de Nati ja la tinc més que mirada.
2: Pues a de preneu a fer preguntes.
1: No, pues,
2: aquestes xiques estan aquí mirant molt.
4: No, aquestes xiques volen parlar.
1: No has fet una pregunta, has fet un monòleg ara mateix.
4: A veure, va.
0: Bueno, un monòleg molt guai, perquè sí, d'alguna manera el que està dient, no, en resum, Nati, és que... bueno, este reconeixement també de fer els 50 anys, no?, com a entitat i tal, que, pues, que no és moco de pavo, no?
2: No.
0: Que al final és, com tu dius, una feina desinteressada, no?, que no tothom està disposat a fer, que és molt fàcil a lo millor de criticar, no?
3: Correcte.
0: I no sempre de valorar. I al final, pues, és el, no?, l'esforç col·lectiu de, pues, de gent que té la seva vida, les seues feines i les seues càrregues diàries i moltes vegades disposar d'hores per a poder treballar per al poble, no? Per a la comunitat, sí, i fer comunitat altruistament, no? És un gest, pues, molt bonic.
2: I això moltes vegades no es valora.
0: No.
2: Hasta que no estàs dins, no ho veus.
0: No ho veus. I a més he de dir, pues, això, que som una entitat que sí que ha anat passant molts de membres, és veritat, i s'agraeix, que al final no és només l'entitat com a tal, vull dir que són tots els socis que ho fan possible i tots els grups de veïns, no?, que vivim al poble, i sobretot també, pues, això, que hi haurà gent que potser per circumstàncies no pot estar aplicada 100%, però que sempre que demanes ajuda surten col·laboradors, que això és lo bonic, no?, de la unió i de la força dels veïns.
2: Que fem poble.
4: Sempre ho he dit, però ho torno a repetir públicament. Que bé parla, Natastre. Sempre li he dit a la cara, però ara ho dic a la ràdio.
1: Ara que ella de la gent que ara dia lo dels socis i tot rotllos, per preguntar-li a la secretària consorte, ara mateix quants socis podríem estar parlant que té l'associació de veïns?
5: Més de 200.
1: Més de 200.
5: Ni seré que el número l'endivines tu.
1: Sí o no? 212.
4: Però famílies, famílies, no persones.
1: Famílies.
0: Exacte,
1: famílies.
0: Sí.
1: Tal qual. I la vocal, què? en quin moment vas pensar que era bona idea treballar gratis pel poble?
5: La vam enganyar una
0: mica. Me van enganyar, sí. Però te n'arrepentixes, no gens. Però jo també, com dia abans, Nati, no, pues, al final de tant en tant vas a ajudar, vas a col·laborar, fins que un dia m'han dit, escolta, pues, ja que estàs, no? Entra.
2: Sense donar-te en compte, t'estàs.
0: I no sé com,
2: estàs dins.
1: I pregunta el teu parent, que també està allà dins sense pensar-se, o no?
0: No.
1: No? No el fas treballar?
0: Algun dia l'enganyem, també.
1: No, sí.
4: Sempre costa trobar gent,
1: no,
4: per a...
1: Algun dia no, tots.
4: Sempre costa. És una missió, complicada quan dius, que mos fa falta gent.
0: No, jo trobo que no, Que acaba sortint de gent. Ui. A lo millor no gent... que és el que diem ara, no? Com a membres ara, mira, actualment som un grup de 7, així ara, grosso modo, no els he contat físicament.
1: Ha vingut la veritat.
0: Però aquí aprofitem per fer una crida. Sí, sí, perquè passa això, és a dir, com a membres de l'entitat, com posar la junta, tal, la gent pues, veu això, no? Ostres, necessitarem molta disposició, jo tinc els meus líos, tinc les meves prioritats, tal, que després a l'hora de la festa, a l'hora que has organitzat algo, la feina prèvia, la de durant i la de després, a lo millor passa molt per la junta, però que després sempre a l'hora del moment gros, no, de la festa i de portar-ho en marxa, sempre en surten de
4: sempre acudeix un munt de gent.
0: Exacte, i això és lo bonic.
4: Allò és bonic. Al poble quan ets uns quants i se t'es ajuda i et venen tots allí a fer el menjar, a ajudar.
2: Quan enxufes la planxa el dia de carnaval per a fer els bocadillos,
4: digues que
2: en
4: sentem...
2: un momentet allí n'hi ha 3 o 4 que no són de les seves veïns i estan empastrant
4: tomata. Digues que senten l'olor, digues que senten l'olor.
2: Però és bonic.
1: I quan a actes, això, què feu? Cada any, quines col·laboracions feu? Quan al poble, com a actes?
0: Bueno, fem moltes activitats. I tu les hauries de conèixer, ja, com a però, bon rabalero.
1: Però els nostres oients, no. Jo ara mateix sóc un presentador superestar.
0: Ai, d'aquí, últimament, claro, sí. Estàs una mica desaparegut, eh?
1: Sí. És que estic, no fas acte de presència. Estic a l'empara.
4: És pare,
0: recentment, clar.
2: Bueno, però no, per això, a veure, sí, realment sé per a mas.
1: Sí,
2: sé per a mas. A veure, xiques, expliqueu-mos, al llarg de l'any, tot el que feu pel poble. Que això hi ha molta gent, hi ha molta gent que no ho sap.
1: Ara hi ha molta gent que ha dit, pues no fan res, xocolatades!
0: Clar, no, en general portem festes, les festes típiques tradicionals, i a més, tot un programa de cursos, que ara m'ho acompanya, que ella és una de les organitzadores, com tu dius, secretària.
1: Secretària en consorte, que no sé posar en fa de la secretària oficial, que és molt simpàtica.
0: Però que vull dir que sempre està molt predisposta Paula i sempre porta contes, gent, amunt, avall, fa de contacte, directe, entre grups...
2: Expliqueu-vos.
0: N'he fet moltes de coses. Paula, ara te'ls detallarà.
1: Sí.
2: Expliqueu-vos les curses, que realment...
5: Pues bueno, tenim en dilluns tenim la gimnàsia i pilates.
1: Molt bé.
5: Som un grup de dones que som quasi 25.
1: Molt bé.
5: I la veritat és que mos fa suar molt,
1: se poden sumar homes també a la...
5: Si vols vindre.
1: No, homes.
5: Voldríem veure't allí fent gimnàsia.
1: Jo sóc macho alfa.
0: He de dir que últimament s'estan aficionant els homes.
1: Sí, no?
5: Estem creant un grupet d'homes.
0: Sí.
4: Jo voldria, si em deixeu, voldria fer un incís abans de continuar.
5: Espera, que no he arribat.
4: Vale, arriba.
1: Jo estic a punt d'arribar, Nati, ara he tocar-me.
5: En dimarts tenim estiraments passius a les 5 de la tarda. I després en dimarts just fem dos grups de ioga. Tites?
4: Sí, aquí volia arribar.
1: Para,
4: ho vaig comentar a l'últim programa que m'havia apuntat al ioga de la Raval.
1: Vull dir,
4: No. Sempre sí que
2: et... Però t'has apuntat?
5: Sí.
4: M'he apuntat i vaig.
2: Ah, hi vaig?
1: Sí, però...
5: Avui, de fet, no he anat perquè estem aquí.
4: Bueno, els dijous.
1: Els divendres. Va ser ahir que no vas anar i tot. De fet, la meva pregunta era... que fem com actes mensuals, però bé que això va setmanal.
5: Sí, després te direm los de l'any.
4: Sí, però espera que estava parlant jo, no m'has deixat acabar de parlar. Perquè si no ho faig, m'apedregaran, saps? Perquè ja he quedat que ho faria.
5: Sí, perquè has fet publicitat.
4: I he fet publicitat. I des d'aquí vull enviar una salutació a tots els membres del ioga i de tots els cursets, en especial a la meva professora del ioga, Maria. Així que queda saludada, ja ho he dit, eh?
1: Un èxit, un aplaudiment per a Maria.
4: Vinga, va.
1: L'única activitat física fa dit és ioga.
4: No t'equivoques, que en faig més.
1: Sí, no?
4: Ja parlarem el pròxim programa d'això.
1: Pujar al primer pis, que en vius no compta,
4: Ja parlarem el pròxim programa. Ara estem en els insurivins.
1: Espectacular.
5: Bueno, en dimecres seguim en els cursets de cuina, que realment també estan funcionant molt bé.
1: Molt bé.
5: Ara ja no n'hi haurà cap més fins al setembre, perquè los cuiners tenen que descansar.
2: Vosaltres sou conscients de que el curset de cuina
5: és un èxit mundial?
2: Home. Sou conscients de que pel Facebook i l'Instagram hi ha un munt de gent que us seguís?
5: Sí, sí.
2: Obriu places. I que els sempre dos dies està ple. I per què no feu més places? Perquè si no vindria gent inclús de dins Tortosa?
5: No, no, és que de fet ja venen.
2: Lo puix de cuina Ravalero?
5: No, no. És que quasi bé són més gent no sòcia que socis
2: realment.
5: Sí, sí, i s'ho passen superbé. I la veritat és que estan molt contents i totes les setmanes seguís ja ven la mateixa gent. O sigui, se van obrint places, algú que se ho deixa el que siga, i en seguida estan sí, cobertes.
0: Sí, sí,
5: són
0: sí,
5: molt
0: sí,
5: bons no? Xefs.
0: I a més molt, perquè han participat a jornades sí, gastronòmiques.
5: Sí,
0: també
5: sí,
0: fires,
5: sí, sí, sí. Van anar a la Fira del Vi, a Roquetes.
0: És que fan plats xulos, eh?
5: I, bueno, després van... Mos van fer les tapes famoses de Carnaval.
4: Quin fitxatge vaig fent, Gori. Ja per lo menos... Cinc... No, no és per ficar-me cap
1: no,
4: més.
1: No, no.
4: Que jo el vaig ficar al Facebook i va sortir tot xola, eh? Jo... Digo, sí. Eh?
2: S'ha currat molt este noi.
4: Sí, sí, fa almenys 5 o 6 anys ja que fem els cursets.
2: Sí, sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé.
5: Bueno, i Ginés també se mereix un bon aplaudiment.
4: Sí, sí, vam sí, fer molta lliga. Ginés primer venia de participant, d'alumne. No? No, Ginés.
1: Ginés?
4: Venia... Ginés, de
5: no li canvis el nom.
4: No li canvis. Venia d'alumne. I claro, vam veure que l'alumne quasi que en sabia tant com el professor, saps? I al final ho vam arreglar i vam dir, pues los dos professors.
1: Perfecte.
4: Los dos professors.
1: Jo, Ginés, has dit?
5: Sí.
1: Ginés, que el vaig veure, li vaig dir, tu ets un unicorn, que ets l'únic de l'Ajuntament que treballa. I va flipar, però és veritat, pocs més ni treballen, eh? Però així mateix se ho cura molt.
4: Vinga, Paula, continuem.
5: Bueno, seguim, els dijous tornem a fer ioga. Fem dos dies a la setmana, en dimarts se fan dos classes perquè hi ha dos grups, o sigui, està el grup avançat i el grup que és més de gent gran i de principiants.
1: Tu vas al bé, tu vas al bé.
0: D'iniciació.
1: I de King Africa.
4: Jo de moment vaig al primer, i no sé el temps que hi estaré, però de moment vaig al primer.
5: Jo crec que encara t'hi quedes uns dies.
4: No, al primer.
1: Altra vegada!
5: És que l'hauries de veure en les malletes.
1: No. Déu menguar.
4: És una altra cosa.
0: Quines altres tures has après ja, Tites?
4: No sé, els noms... No, ja li he avisat que no me'ls aprendré mai, eh?
0: Home,
4: s'han de mucar, drumucar... Tot això ja li he avisat que no m'aprendré mai.
0: Lo sànscrit és difícil.
4: I la salutació que hi ha al final, de mena, no sé què diuen, dic, això a mi això no m'ho faigues fer, tot això, que no...
1: Això
0: és
1: camallana.
0: Namasté, és agrair, s'ha d'agrair en esta vida.
4: Jo faig en los braços i tot igual, però no dic res perquè no me'n recordo la paraula.
1: I perquè no pots ni respirar després de que vagis.
4: Però d'haver.
1: Estàs agonitzant.
4: D'haver.
5: Bueno, i en divendres també seguim en un curset que també és triomfador, que és lo ball en línia. Són quasi 35 persones les que van, i bueno, elles no paren.
1: Ja.
5: Porten ritme a mitges terres de l'Ebre.
0: Sí, sí.
1: Este dia estaven a l'Expo Ebre.
0: Participen en tot, sí.
1: No. I tot me saludaven, com soc famós. Tot...
5: I ara, de fet, aprofitaré per a dir-vos que mireu si hi ha bon rotllo en tots els cursets que hi han, que el dia 19 de juny farem una festa conjunta en tots els membres de tots els grups. I, bueno, tindrem el DJ invitat.
4: Qui portareu de DJ?
5: A tu, tio.
2: A on fareu la festa?
0: Com que no la tenies apuntada?
5: Al casal, per als alumnes.
0: Al casal?
5: Sí, però esteu invitats a vindre.
1: Hi ha una barra?
5: Per a tu no.
0: Mos acabes lo barril.
4: De fet, Caluma...
1: D'això viuen les associacions.
4: De fet, Caluma va ser...
2: Espera los que estan inscrits a totes les coses que fan.
5: Però, escolta, Caluma...
2: Vostè és inscrit a algo? A ioga, a cuina... Veritat que no vas a cap hosta? Posa-ho, la cervesa te la vas a cap.
1: Dia és?
5: Vine dos dies a fer ioga.
0: Correcte.
5: Ja t'he vist, ja t'he vist.
1: Que m'apunto el més abans, ja.
4: De fet, Calo, no ho sé, el teu pas per l'associació de vins, va ser així una miqueta...
1: Mà d'obra barata.
4: Vols que ho expliquéssim o no?
1: Jo fer el bingo i que em manen.
4: No, però la nevera baixava molt i al final m'apareix que li van dir, Calo...
1: A mi, tio, jo la nevera baixa si estic davant o detrás. Això te li fot, lo de la nevera. Això li foten l'estigue. Ja, bon Déu, tio.
4: Què més, a veure?
1: Després, no,
4: què més comentem?
1: Jo pensava que em parlaria primer del seu acte estrella.
0: Espera,
4: és que hem de parlar de l'acte estrella.
1: Home.
4: Però està acabant dels cursets.
0: Hem acabat les activitats anuals.
5: L'acte estrella quin és? Quan tu fas lo bingo?
1: No.
4: No, deixa-ho estar. Lo dels cursets ja els han dit tots, no?
0: Santa,
4: no.
0: Les activitats semanals, sí. Ara falten les anuals.
5: Bueno, de fet, hi ha algunes vegades que fem tallers més esporàdics en algun motiu i estos són només un dia i a part pues bueno, fem tots els actes de durant l'any
0: tradicionals.
5: T'ha tocat, Georgina?
1: George,
5: vinga, va, que estàs tensat.
6: Fem el Carnestoltes, la castanyada, la festa del soci, que serà d'aquí poc, per cert. Bueno, d'aquí un mes i mig.
5: Ja pot ser el dia.
6: El diumenge 21 de juny, que tothom se'l guardi a l'agenda. m'he quedat Festa del Soci, Castanyada, i llavors l'acte estrella. També participem en la Marató de TV3.
5: A les ofrenes.
6: A les ofrenes.
5: Que si vols vindre a fer bulto, cal, t'invitem.
1: Sí, jo sempre estic allí, jo em fico la camisa. Foto
6: a festes de l'Arrabal de Cristo, la festa infantil, que organitzem.
1: Santa Claus, tio. No, va, va,
0: ara anem per mesos.
5: Què vol dir Santa Claus?
0: Estem detallant el programa anual de les activitats.
5: És el desembre, això.
0: I clar, encara no m'ha arribat el desembre. No? Calo.
1: Està bé per la castanyada, eh?
0: Parlant de la castanyada, està dit marató, ara anava l'acte estrella.
6: Sí, l'ha
0: nombrat,
6: l'ha nombrat. Estrella, que és l'arribada de Pare Noel.
1: Pare Noel Santa per als col·legues. Toma! Espectacular, eh? Que hi ha molts pocs pobles que es faig el que fan a la Roma de Cristo. No
4: jo diria que el Pare Noel de l'Arrabal de Cristo té molta història.
2: Fa dos anys, bon recordeu, en el carretó, patint, que si plovia, que si no plovia, aquella xica cantant, del... bon recordeu o no? Sí. Fa dos anys, mos va pegar la gran ruixada. En el moment que sortia el Papa Noel, sí. Si bon recordeu o no? El xiquet de Maria Àngels...
5: Nosaltres pensem que la nit abans no dormim.
2: Angelet de Déu.
0: Ens somiem, eh?
2: I allí tots en els cascabells, allí les sabates aquelles que porten del Delfos, i la gran tronada, tots banyats, bon recordeu o no?
4: Quants anys fa que es fa?
0: Lo Pare Noel, més de 30.
5: Més de 30.
4: Dels més antics.
0: I si no arribem ja a 40. Sí.
4: Dels més antics que per aquí les terres.
0: Dels més antics o dels primers?
1: Sí, sí. O l'únic.
6: La cosa és que no sé si
2: és el Popo de la Vida. Igual que el... Sí, sí.
0: La història seria que és un acte bastant exclusiu de la Ravaleta, perquè diria que per les rodalies, ciutats veïnes, no es celebra.
1: Mai, mai. A on, sí, a on...
5: A Jesús.
1: Però s'ho han copiat.
4: Bueno, Ferreria està més fama per ella.
5: Jo crec que sí.
0: Però sí, com... han cagat jo, però no sé si fan.
5: No, però a Jesús crec que sí.
0: Però és de fa més poc. Sí. Recentment.
6: Santa, podem dir que com que nosaltres anem al de l'Arrabal, no m'ho entrem.
2: Clar. És que jo tinc records, a veure, jo en guany faré 45.
1: I jo tinc més. Records,
2: tinc records de molt xocoteta. Mm. I jo me'n recordo el Papa Noel de l'Arrabal.
0: Sí, sí, hi ha reculls d'imatges, sí, de fa...
2: Pues... Inclús los reixos en los pajes, però... pintaven les cares.
1: Però santes exclusives.
0: Inicialment, jo recordo que potser no teníem casal, i mira si érem petits, que es feien al saló parroquial de l'església del poble.
1: Digues, si no me'n recordo jo d'aquella.
0: Ara, eren pitufos, sí, sí, però sí, la imatge, eh?
2: Que tu no te'n recordes que el 40.000... Està... Mira, el llibre de l'associació de veïns que van fer l'any passat, l'associació de jubilats, sí, Mariano, sí. El nostre Mariano Gil i Agné. Mariano, Mariano és Mariano, penseu que Mariano porta un munt d'anys que guarda totes les revistes de roquetes. Quants anys fa que són les revistes de roquetes?
1: No sé, mai l'escolta, ho fa molt llarg.
2: Però realment és el que parlem, natros de xocotetes. Hi ha fotos a les revistes de roquetes i estem totes.
0: El llibre de Mariano, ja, també.
2: Anita, que tu i jo, xocotetes com a pets, en la cistelleta, en l'associació de veïns, que eren els pares.
0: Clar, fèiem la pagès i
2: amb pagesetes. Correcte, amb fotos.
0: Anàvem a les ofrenes, ja participàvem.
2: Xocotetes com un pet.
0: Ho portàvem ja a la sang, Nati. És herència del poble.
1: I si algú vol fer-se membre de l'associació de veïns, què ha de fer ara mateix?
0: Pues, posar-se en contacte. De totes maneres, si va, com que tenim red social,
1: aquí està,
0: estem a l'Instagram, no, Pablo, això, la tècnica d'audiovisual,
1: de
0: comunicació, és Paula.
1: Això té un nom.
0: Tenim l'Instagram i el Facebook.
1: No,
0: hi ha un link al nostre perfil.
5: Hi ha un formulari.
0: Hi ha un formulari que poden...
5: Se poden fer ja mateix socis.
1: No demaneu ni antecedents ni
5: no, antecedents, no.
0: Només el número bancari
4: i després,
5: que és l'important.
0: I l'important és que és una quota molt assumible, que és, com dia ja havia al principi, de 20 euros per família a l'any.
4: Res, regalat.
1: Espectacular.
4: Instagram, Facebook, tots els canals per a veure totes les activitats,
0: el bandomòbil, que això no ho hem dit, també administrem tot el bandomòbil.
2: I que realment l'associació de veïns, nosaltres diem la Ravaleta i mos pensem que és el nucli del poble, però en disseminats, ojo, eh? Parellades, Galacho, Terrapico,
5: Bueno, de fet, al bando són més de 450 persones.
1: A la Wikipedia
2: és
1: fica...
2: És que, clar, són disseminats, hi ha molta gent.
4: Vosaltres, què opineu? Els disseminats pertanyen a l'Arrabal o a Roquetes?
1: Sí, tot això depèn és nostre, tot això és nostre.
0: Depèn del terme, no, però, si cauen cap a l'Arrabal o cauen cap a
4: Roquetes. Jo tinc entès que pertanyen a l'Arrabal, però en Ginés, justament, el que parlem abans del cuiner, un dia vaig tenir una discussió, que no, que...
6: Pertanyen a l'Arrabal i quan van a votar l'Arrabal...
4: Ara que tots som de l'Arrabal, aquí ho podem dir tranquil·lament.
1: Sí, sí, no, i davant de Roquetes també. A la Wikipedia fica 6.000 i escats, Roquetes...
2: Ho has buscat?
1: Sí, sí, claro, 2.000 i pico, sí. Raval de Cristo.
5: Sí que estàs aplicat.
1: No, bé, claro,
6: però
1: que,
6: per què comptes...
1: Perquè li vaig fer unes preguntes a l'este del patronat, a...
2: Juanca. És molt gran.
1: A Sangres.
6: I el que diem abans del Pare Noel, el Pare Noel ve molta gent moltíssim, que la resta de l'any no ve, que és dels disseminats, per exemple, i venen a...
5: De fet, aquest any potser haurem de ficar entrades limitades.
1: Sí, no. Jo sóc VIP, eh?
0: Sí. Sí, perquè, claro,
5: si és que el casal s'hi queda minut.
2: Si fa minut.
5: L'haurem de tombar i fer més gran.
0: No han parlat, mira,
6: perquè no és només tots els anys de trajectòria que té, sinó que és que els últims anys han anat evolucionant molt i s'ha fet un desplegament.
1: Aquí està.
0: Cada any ho donem tot.
1: Unes inversions molt bon, molt boniques, un esforç espectacular.
4: Any, any.
1: Recompensa.
4: Any, més i més.
1: Recompensa. Hi ha un Venus del Golafre. No,
2: però és que no, és realment estem parlant, ja ho he dit en un principi, el que passa que em dieu que parlo massa. L'associació de veïns de l'Arrabal de Cristo, joder, que jo tenia 4 anys
1: que sí, que sí.
2: I jo me'n recordo que los pares nostres, Anna, feien la reunió cada divendres, lo casal encara no estava fet, i la feien a la plaça.
1: Sí, sí.
2: La plaça on està la font, sí, sí. Allí estava el saló parroquial.
1: La única que tenim, la única.
2: Vale,
1: la
2: plaça, nosaltres, la los única. Pares nostres, tots els divendres, feien la reunió de l'associació de veïns i nosaltres érem crios. Estem parlant de que teníem 4 o 5 anys i jo en faré 45.
1: I el carnaval també és molt a molt, el carnaval.
2: Vale,
1: de
2: i l'associació de veïns de l'Arrabal fa molts d'anys que s'implica en lo poble i en festes i en coses, que és el que estem parlant. De fora no es veu, però dins hi ha molt, molt de treball.
1: Molt,
2: i
1: molt.
2: És una associació de veïns d'un barri que per a nosaltres és un poble, sempre ha sigut un poble.
4: I sempre ho sé.
2: Però s'ha implicat moltíssim. Tu parles de Roquetes? No és per despreciar ningú, però quants de barris tenen una associació de veïns com la nostra de la Ravaleta? No, no se sent. Ni Raval Nova. Raval Nova és un barri que s'implica molt, fa moltes festes i fa moltes coses.
1: Sant Miquel.
2: Però com a associació de veïns de la Ravaleta?
4: No, té res a veure.
2: Ojo, perquè realment l'associació de veïns de la Ravaleta, nosaltres érem crios.
4: És otro nivel.
2: Correcte.
4: És otro nivel.
2: S'han fet moltes coses pel poble.
4: I lo de...
2: Moltíssimes.
4: I lo de l'acte, què? Què m'heu de dir? De l'acte este que vau fer aquí al costat?
1: Sí.
4: Del 50...
1: Aquí anava...
4: Del 50 aniversari. Aquí volíem arribar.
1: Jo volia parlar del carnaval, que per part meva que el carnaval m'encanta.
4: Ja ho sabem, clar, que tu tot això de transvestir.
5: Vas vindre aquest any?
1: Sempre.
0: La faranduleta li agrada.
1: Tots els anys. I lo carnaval també, ja tota la rua, la xocolatada, després sempre es fan bocadillos.
5: Bueno, estan jo vam canviar, que vam fer les tapes i també va ser tot un èxit.
4: Veus, ja t'han agarrat, no vas anar. No,
1: sí
4: vas
1: que
4: anar.
1: Vaig anar, que va ser a la plaça, sí que vaig anar.
5: Que no, que això va ser la castanyada.
1: No.
0: Sí, la plaça, moniatos i castanyes a la plaça. I també van fer tapes.
1: Perdoneu-me.
4: No abrigues més ja. No abrigues més.
6: És que a la castanyada vam
0: iniciar
6: les tapes. I com que ens va agradar, llavors a Carnestoltes vam demanar la col·laboració del curs de cuina. I llavors les tapes van ser espectaculars.
1: Sí,
0: és veritat. Ens va ajudar Joanito a les tapes
6: a la castanyada va ser Joanito i coses que vam comprar, no? I al Carnestoltes Joanito i els del curs de cuina. Sí.
1: Que és veritat, sí.
2: En definitiva,
0: que som actius.
2: Quants anys ens queden d'associació de veïns de la Ravaleta?
4: No estàvem aquí. Estàvem als 50 anys, a l'acte dels 50 anys.
0: Pues com a mínim 50 més, no?
4: Expliqueu-vos una miqueta lo de l'acte, com va anar i sentir-vos, bueno, los 50 anys i a banda una altra notícia, suposo.
1: Efemèride.
4: No, lo de Roquetero de l'any.
0: Bueno, és que lo del Roquetero de l'any ho vam aconseguir gràcies a que vam fer 50
4: clar.
0: Anys. L'Ajuntament, sempre que fa pues, alguna institució, alguna associació, alguna persona cèlebre o destacada, no?, del municipi, pues, quan fa anys, te ret un homenatge, no? I sí, en aquest cas, pues, mos va tocar ser Roquetenc de l'any en molt d'orgull i molt de sentiment, perquè és una mica el que diem al principi, no? Que és una mica el mèrit, no? O el reconeixement, al mèrit de l'esforç col·lectiu, de tantes hores i dies de dedicació, que s'està feina pues, desinteressada, que a vegades no es veu, però sí que es fa, i llavors pues, que l'Ajuntament te pugui, no? Admetre que fem una feina per a ells important, que te digui, et retigui este homenatge i que toni aquest honor, pues molt contents.
1: I després dels los dies que anem a donar per sang a l'Ajuntament i volem això, sí, i volem això, i a veure si les acontentem i no venen tant.
4: Ho haguéssim pogut canviar per una vegada, fer l'excepció i dir Ravalero de l'any, Roquetero de l'any.
5: Tampoc no són molt pesades, ja, també t'ho he de dir.
1: No?
4: No?
0: No, hi ha una comunicació bastant fàcil, la veritat que mos ho posem fàcil.
4: Al llarg de la història ho hem sigut molt, eh?
0: Sí, bueno, per arribar aquí s'ha tingut que picar pedra.
2: Torno a repetir. Nosaltres venim dels nostres pares. Els nostres pares...
1: No, vaig sortir de l'escrota de mon pare.
2: No.
1: Vaig ser més ràpid, no més ràpid.
2: Estem parlant de l'associació de vins. I jo he sigut al cap d'un munt d'anys de veure mon pare i ma mare. Ells han aconseguit moltes coses. S'han fet moltes coses al poble. Una de les que més importen per a mi és lo casal de la Ravaleta. Que avui per avui.
5: Bueno, lo que més vida té.
2: Home, però és que...
0: És lo punt neuràlgic.
2: És que l'associació de veïns n'hi van fer molts de viatges en aquells anys a Tarragona perquè es pogués fer el casal. És que hi han moltes coses realment que han sigut gràcies a l'associació de veïns. És el que parlem, és que estem parlant de 50 anys d'història.
0: Sí, és un llegat que els nostres avantpassats ens van ensenyar coses. I que hem agafat
2: de relleu. I que realment s'ho han currat moltíssim en aquests 50 anys. Perquè tinguéssim moltes coses, hi ha no un edifici emblemàtic com el casal del Ravaleta.
0: No, moltes infraestructures, i tenim un servei mèdic, ara estarà la seu de les ambulàncies.
2: Correcte.
0: Vull dir, hi ha serveis, hi ha bars, hi ha...
2: És una organització sense ànim de lucre, però ha aconseguit tantes coses al llarg dels 50 anys que realment, pues sí, mos poden envejar.
4: Hem sigut com un petit ajuntament alguna vegada a l'associació de vins.
2: Correcte, s'ha lluitat moltíssim. S'han invertit moltes hores, molt de temps lliure, que molta gent l'invertís en la seva vida pròpia i nosaltres l'hem invertit pel poble. És una associació que realment és digna d'admirar.
4: Jo n'he invertit moltes hores al poble. Jo n'he invertit moltes hores al poble i era tot per sentiment.
2: Correcte.
4: Per sentiment que he tingut a casa i el que m'han involucrat en el poble i que no et sabia mal invertir-lo en el poble. Així som, els Ravaleros i les Ravaleres.
2: Correcte.
4: Què? Sí, com esteu?
0: Bé. Com a casa, com a casa.
7: Molt a gust.
4: Jo sempre ho dic, eh? Sempre dic que tots els problemes són el mateix. Aquí mos falta un sofà. I hem de dir, pago que mos fiqui aquí un sofà i a més, eh? Tenim beuret fresquet, tenim aquí no sé què, musiqueta de fons o no sé què, doncs mos falta el sofaret per estar més, eh? Natia?
2: Tito!
4: Què vols fer?
2: Fiquem una cançoneta i després les apretem una
4: miqueta. Anava, fiquem una cançoneta i m'anem, però no m'ho deixem encara.
2: No, que falta la Ronda Flash.
4: Ah, falta la Ronda Flash.
2: La Ronda Flash.
4: Vinga, va, doncs, entrem a la Ronda. Entrem a la Ronda Flash, va.
1: No sé si heu sentit mai el programa, però la Ronda Flash són una sèrie de 10 preguntes. De resposta ràpida, no se pot pensar.
2: Teniu 5 segons per a contestar. El primer que vos vingui al cap.
4: 5 segons és massa.
1: Resposta ràpida. Llavors hi ha unes que són les velles i estan les noves.
4: Com ho farem, això?
2: Com ho faràs, això, Volcano? Com ho faràs?
1: Superfàcil, les noves.
2: Són tres.
1: Les noves.
2: A les tres?
1: A les tres, a l'Igüello.
2: Què faràs, una pregunta cada una?
1: Ho farem de la següent manera. Començarem Anna, Georgina, Paula, i a la segona pregunta, Paula, Georgina, Anna. Vale? Hem d'anar contestant les tres la pregunta. D'acord?
5: Si val o passa palabra.
1: No.
2: Aquí no.
1: I penseu que coneixem a la vostra família, els vostres, això, i sabem si mos mentireu o no.
0: Ai, mare, temo me dones.
1: Comencem, Tito?
4: Foli, va.
1: Vinga, primera pregunta. Què sou més, de parella o amiguets o amiguetes vàries?
0: Parella.
1: Nit, tardeo, començant divendres i acabant diumenge?
0: Tardeo?
5: Tardeo.
2: Pues a veure quan veniu.
1: Mama o
2: papa? Que alguna vegada feu falta.
1: Mama o papa?
5: Los dos.
1: No pot ser.
4: Bueno, alguna vegada t'ho deixem contestar, esta. Però s'haurien de banyar una miqueta més.
1: Només puc gastar una o de los dos.
6: Mama, 100%. Mama.
0: Los dos.
1: No.
0: Vinc dels dos.
1: Ramon, t'estan enganyant.
0: Vinc dels dos.
1: Ronda de xupitos o sou més de cubata?
0: Ni d'una cosa ni l'altra.
2: No, és que des de que ho vaig a dir.
0: Com me conoces, Nati?
6: Xupito de Jagger.
0: Epa, Ronda de xupitos.
5: Jo la cerveseta.
4: Toma. Tot.
1: Mentira, xupito de Terry, que ho sabem tothom.
5: No, que no m'ho creus.
1: Anna. Sí, no? Sí. No, perdona. Paula. Per davant o per detrás?
5: Mi boleta no va. Jo no contesto.
4: Aquesta no sé com és, que sempre es fon.
1: Los dos. Estas són los dos. George.
6: De cara.
1: De cara, per davant. Per davant o per detrás, és per davant o per Detroit, eh?
2: Escolteu-me, això se pot identificar de moltes maneres diferents.
1: Depèn de la nit, això.
4: Calú sempre ho identifica de la mateixa manera.
1: Sí, sí.
2: Depèn... Tu contestes ràpid.
1: No, Anna.
0: Jo contesto ràpid, per davant i manant jo.
1: Ja.
2: Molt bien.
1: I si s'encanta dos galtades. Pecat o vici preferit?
0: No ho sé. Fumar.
1: Fumar.
0: Com a pecat i vici. Sí.
1: O vici.
6: Lo vermutet.
1: Lo vermutet.
5: Sí. La cerveseta dels divendres.
1: La cerveseta dels divendres.
2: Un aplauso.
1: Bravo.
2: Un aplauso per la cerveseta del divendres.
4: Bravo,
2: en
4: bravo.
2: Família sempre.
0: I la copeta de vi.
2: Sempre.
0: Compte.
4: I
2: en família. Gràcies sempre.
4: I al bar la piscina.
2: Correcte.
1: Aquí o a què odies?
5: Que em toquen en els peus.
2: Vull.
4: Ui, mare.
2: Vull.
1: No, no.
5: Odio, odio.
1: No, no, me servís. George.
6: Per exemple, me fa molta ràbia la gent que diu guixeta o altres paraules pensant-se que parla bé i ja està mal dit.
1: Pues no, sí,
0: és mestra.
6: Gent de Barcelona que diu allà baix parleu malament i nosaltres aquí diem paraules com guixeta i dius tonto del cul, si guixeta no està bé.
2: I no saps el que és un poal.
6: I no saps el que és un poal, que sí que està bé.
4: Un poal de color roig.
6: Un espill. Això em fa molta ràbia.
1: Són doctes, són doctes.
2: Que bona, George. Anita?
0: No tinc tampoc allò...
2: Aquí o què odies?
0: Aquí no odio ningú.
2: Sí, pensa un patí que aixeca que rebotada.
0: Quasi que callo, que quasi que callo.
6: Es poden dir a la ràdio.
1: A Harry Potter un metanyojo
0: d'estos. No, és broma, no odio ningú, que el món en amor se m'ha un millor.
2: Aquí o què?
1: O què?
4: Has de dir alguna
0: cosa. No tinc... No,
2: molta gent que diu una guerra.
0: Odio, pues, desordre. Que el meu home deixi els calcetins pel sol.
4: Toma, Lluís, ja com a Lluís.
1: Codi per codi, codi per codi. Pues molt bé, aquí estan les 10 preguntes. Molt bé, molt bé, jo l'he contestat. Bastant fàcil. Bastant fàcil.
4: Trobo que ha sigut així molt pim-pam, no?
6: Molt facilet.
4: Però sí que les has fet totes?
1: Totes, totes les 10, tito. Una després de l'altra. L'estreta mai he fet. Era 30, no? 10 per 3?
2: S'ha repartit entre les 3.
1: Tu i jo i tots els altres. Què, tito? Anem a la secció de Calu?
4: Tens secció avui?
1: No, però faré el que podré, tito.
4: Vols fer alguna
1: cosa? Sí, vull ficar-les a prova. Preguntes més comprometudes. Fotre-li, tito.
4: Vinga, va.

0: Xavi! T'ha rebentat.
1: Tu volies la cançó? Pues rebentem la cançó, home.
0: Gràcies, tito.
1: Au, per a
0: bueno,
1: tu.
0: Pues vos explico, vos explico. La secció de Calu sempre és diferent. No saps mai per on te sortirà, vale? Tal qual. Però avui, com vosaltres aneu de superregaleres, vull ficar-vos a prova si sou regaleres de veritat en quant a informació històrica.
2: Ai, mare.
0: Informació de la regaleta.
2: A veure si te les haurem de fer nosaltres a tu les preguntes.
1: Jo puc contestar?
0: Tito, tu no.
2: Sí,
0: no.
2: Vale,
0: no.
2: Sí, ajuda'mos.
1: No. Si em diu, si cal, em diu que no, és la seva secció.
3: Però no, manem nosaltres, que som les invitades d'honor, no?
0: No, això de manera...
2: A més, som dones.
0: Sí, ja, ja.
3: Ai, som unes quantes contra tu, eh?
0: No.
3: T'hem apretat nosaltres a tu.
0: No, Tito, ajuda'm. Jo havies d'ajudar-me.
1: Fas goig aquí dins de la peixera, amb tantes dones, eh?
0: Per això que siga homes i mujeres, eh, avui?
1: El tronista i...
0: Ja veràs. Perquè al final m'acabaràs donant pel cul, tu, Tito.
1: Ja està, ja està.
0: Vale, a veure. Primera pregunta. Quin any se va inaugurar lo casal de la Nova de Cristo?
4: 1991.
3: Hola.
1: Hòstia.
3: Hola.
0: Molt bé.
1: Ha anat, però directe, eh? Pim,
0: directe,
1: pam,
0: directe.
3: Presidenta de l'Associació de Veïns de la Ravaleta. Que us quede clar.
1: Tenim la millor presidenta que podien tindre.
3: Sastre d'oles per a les amigues. Anna Sastre.
0: Escolteu-me, quina és la primera casa que va llaure al Raval de Cristo?
4: La del Cristo.
0: No, home, ja, clar. Era un... Com si veus un hostal?
1: Si no la saben...
0: Era un portal, era un portal.
1: Si no la saben, la contestaré jo, Calu.
0: Sí, Tito, per exemple, a veure...
1: No la saben?
0: No la saben.
1: La de Tiradet.
0: La de Tirado, quan entres pel canal.
1: La de vora del canal.
0: La de l'esquerra. Aquella és la primera
3: que... No, fet cerca, va.
0: Ai, home, clar.
2: Ens està estudiant el llibre.
0: Tinc una informació...
3: La botegui davant.
0: Tinc una informació predilecta del llibre que va escriure l'alcalde, que sempre serà l'alcalde de la Ravaleta, Mariano Gil
3: i
0: Agné, que és grano en castellà. Que d'aquí... Gràcies, Tito. Que me donava tota la informació. Molt bé. Quants carrers de la Raval de Cristo tenen nom de capital de província?
2: Ostres. De capital de província?
0: De capital de província.
4: Lleida, Girona...
2: 3.
0: Lleida, Girona i...
2: I Tarragona.
0: Molt bé! Molt bé.
2: Em pensava que anaves a preguntar el número, que va ser una de les preguntes...
4: Jo no sé els noms dels carrers de la Raval.
0: Eh?
4: He de confessar.
0: No són els carrers de la Raval?
4: No.
0: Bueno, n'hi haurà...
3: Perdonarem.
0: A la pròxima reunió dels veïns n'hi haurà...
4: Sagrat Cor, ja.
0: Sagrat Cor, home. Quants carrers de la Raval de Cristo porten el nom de Mateu?
4: Un.
2: No.
3: Mateu Llaçat i Sant Mateu.
0: Ai, molt bé. Quina és l'any de construcció de la casa més antiga de la Raval de Cristo?
2: És que nosaltres encara no havíem nascut.
4: Claro.
1: I Calu tampoc.
0: Ni tots junts, crec, ni tots junts.
2: Te ho deixem que ho mires al llibre.
3: Facilitamos la informació que se mos quedarà per a, de per vida.
0: 1960.
1: 4.
0: Tito.
1: A veure, molla-ho.
0: Tito, 1906, la casa de Mella, allí ho fica. 1906, la casa de Mella, el Sagrat, el Mateu Llaçat.
3: Ah, sí.
0: Almenys és l'única que fica la fitxa de quan s'ha construït. Suposo que la més vella deu ser la del senyor Cristo.
3: Serà de quan s'ha construït, no de riuades i coses d'estes,
0: no?
3: No.
0: Perquè... Està allà la fetxa, 1906.
4: El senyor Cristo ja no està.
0: El Cristo, mira, el Cristo. Està jugant a cartes, és Jesucristo. Jo vaig jugar al guinyot. Tito, molt bé. Següent pregunta. Quin any se va construir el col·legi nou de la Raval de Cristo?
4: Espera't, que això pot ser. Perquè jo feia... P3 o així, P4, no,
0: sí,
4: no
0: sé,
3: P5. No, que vols dir?
4: 30 anys.
3: Després de quan se va deixar de fer pàrvols allà a la plaça.
0: El col·legi nou és quan vam passar de Gàbies i Oralita al que tenim ara.
4: 31 o 32 anys. Aprox?
0: 30 anys.
2: Ai, pues ho ha dit primer, eh?
4: M'he dit 30 anys, després ho ha volgut
5: especificar. Jo vaig estar fent durant un any classes al casal mentre es construïen.
0: I després te van fotre fora perquè si vas empunyar algú o alguna cosa.
3: Curiositats, curiositats de Raval i Roquetes, de la unió entre Raval i Roquetes. Al col·legi que tu digues abans que fos nou i tal i qual, teníem unes, com li diem ara allò, les prefabricades
0: que van fer batxillerat, no?
3: Exacte, és a dir, que jo vaig fer allí doncs, potser tercer i quart de GB, imagina't un paro d'anys, al col·le.
0: Més, era allí feia primer, segon?
3: Jo era, jo recordo que era tercer i quart. I en los años, quan vaig passar a la ESO, no a la ESO, a l'institut, després de la ESO, que es feia en esta casa...
0: En esta, aquí a la ràdio.
3: Jo vaig dir, sí,
0: que
3: sí.
0: Això era, això era el director, sí,
3: que nosaltres vam ser la primera generació. Nosaltres vam fer de vuitè ESO, sí. I vam fer tercer i quart aquí. Vam ser els primers. Vam acabar al 1998. Doncs
5: pues mira,
3: quart d'ESO.
5: A l'any següent, quan vam fer
3: vam ser la primera generació
5: de aquestes mateixes pèrgoles, aquí una miqueta més al lluny.
0: Aquí està la caramella, que està la guarderia.
5: Exacte.
0: És veritat, és veritat.
5: Sí, coincidències de la vida. Has vist? I ara hi ha un col·le, també.
4: Sí, que nosaltres vam ser la primera generació.
5: Del canvi, sí.
0: Si tu vas estudiar, vas fer batxillerat, vas tindre que estudiar, tens carrera i tot, ara.
5: Claro.
0: Sí. Així ha arribat a president. Ah,
5: és la gent que estudia.
0: Molt bé, molt bé. A veure, una pregunta més. Com se diu realment, de nom, lo carrer dels sapos?
2: A Vall? No.
5: No,
2: és veritat, és l'altre.
5: Tota la vida s'ha conegut com carrer dels sapos. Què m'estàs contant?
4: No ho saps
5: ni tu. Era una pregunta trampa. Això era una pregunta trampa.
0: No ho sé, ara estava pensant, no ho sé, però sí.
5: Se t'ha ocorrit la pregunta i punt?
0: Sí, no, ho sabia.
5: Popularment i col·loquialment dels sapos.
3: Me dones 5 minuts?
0: No, 5 minuts, ja ho fan 3.
3: No, no,
1: no. Ara t'ho tocarà portar el pròxim dia.
3: No hi havia.
0: La vall no, la vall és el que hi ha davant de l'estanc. És aquell no xocotet.
5: Para.
0: Ara ho sé damunt.
2: Joan Prim.
0: Joan Prim, Joan Prim. Sí, sí que és veritat. Molt bé. Molt bé. I el camí del mig, una vegada passem de la farmàcia i anem per Casals Rosals.
5: Dansedo.
0: Ah, este sí, este era fàcil. Joan Prim, Joan Prim. Ara està lo Verdaguer. Carrer Verdaguer. Anna, ai, Paula.
5: Vine, anant cap al canal. No. O sigui, la cantó de la farmàcia, el primer cantó Ros de Medrano.
0: No.
5: Mateu Llaçat, perdó, Mateu Llaçat. Fas la intersecció del carrer del mig i és lo Verdaguer.
0: Del carrer Major, el Sagrat Cor, per nosaltres. Lo de detrás, després del bar, la plaça. Si tu puges pa Calmas, lo que hi ha detrás del bar, la plaça...
2: Carrer Cervantes.
0: Molt bé, hòstia!
5: Cervantes i Sant Mateu, l'altre.
0: Quin pròxim?
2: Carrer Casal.
1: Vols dir que no s'han dit tots ja els carrers?
0: Sí, sí, Tito, m'estic
2: quedant. 24.
0: Perquè estàs dels xucos.
5: 24 carrers? 24 carrers, mos hem quedat en tu.
1: Lo meu no l'heu dit, eh?
2: Ja és Samuel.
5: Però Lleida, mossèn Samuel.
1: Pobret. Però Sant Mateu.
0: Sant Mateu, l'hem dit, també.
3: Jo soc Cervantes 42, Sant Mateu 27.
5: Tens mig i mig.
3: Home, dono els dos carrers.
5: Claro, doncs tens mig i mig.
3: Va, feina, sí, també. Per a fer el certificat.
0: A més, si has de pagar dos iris, és una merda.
5: La burocràcia.
0: Burro, burocràcia.
3: No en parles.
0: Pues bé, Tito, crec que entre les tres... Són bones rabaleres, eh?
1: Sí?
0: Sí.
5: Mos dones l'aprovat.
0: Fem un bon aplaudiment.
1: Bravo!
0: Recordeu, no? Si vos voleu recordar els pròxims actes que fem en esta rabaleta nostra o...
5: Pues bueno, en breu farem això, la festa del soci, on celebrem l'assemblea anual.
3: Quin dia és?
5: El 21 de juny.
4: Presentació de les pubilles, pubilletes i hereus.
1: Lo 21 de juny tothom a la rabaleta.
2: Aquest any mos estrenem en un hereu.
0: Xulo.
5: Novetat, novetat. Primer hereu de l'associació. Estela estaria molt contenta a la de nombrar.
2: Sí.
5: Però és una cosa que a ella li agrada.
2: Ho porta dins.
5: Ho porta, ho viu.
0: Comença el dia 21 a la presentació de les pubilles i acabem a Sant Joan. Això no para, eh? Són 3 dies non-stop dins d'aquell canal, no?
5: I llavors continuarem en una fideuà popular... Farem una menjada, hi haurà alguna sorpreseta,
2: hi ha alguna activitat per als crios.
5: Estem en ello, estem en proceso.
0: Perfecte.
5: S'acaba de posar el fil a l'agulla i quatre puntadetes i...
0: Boníssim.
1: Pues ja ho sabeu. Apunteu-vos-ho al calendari, 21 de juny.
5: No estarem al nivell de l'any passat que vam fer el 50, però no. Prometem...
2: Va ser excepcional.
1: Que collons. Serà el 51.
3: Gran mèrit.
0: 51.
3: Gran mèrit.
5: Carpa.
3: Gran mèrit.
0: Catalaia. En quant a judeu de l'Ajuntament i això, que s'enrolla l'Ajuntament o us hem de ficar un...
5: No, no.
2: Se porten bé.
0: Sí o no?
2: Se porten bé, però també es podrien portar millor.
0: Sí o no?
5: Sempre els apretem, nosaltres.
4: Sempre se pot demanar
5: més. Pot tardar més, menys, però al final te fan
1: cas.
3: És com nosaltres, que sempre mos agraeixen, però no tenim aguinaldo, no?
2: És el mateix.
1: Bueno... L'any passat vam estar...
2: No mos podem queixar, tampoc.
1: Ja. Ho vam deixar caure unes quantes vegades, però no, jo ho vaig deixar caure cada programa.
3: Ni una botelleta de cava, tampoc.
5: Cara. Bueno, això, si les grans cases no ho fan, si et serveix de consol, no. Jo també tinc treball a una empresa que tampoc me'n fan d'aguinaldo. No. No és obligat, l'aguinaldo.
1: No.
5: És una cosa així.
3: No, és que els jefes, que són una miqueta poques vergonyes, diuen que ja no es porta.
5: Claro, no.
3: No
5: és actual.
1: Vos heu de fer autònomos i vols sí. Feu vatros.
5: És lo millor.
1: Jo mai m'havia fet un aguinaldo com lo d'estat.
2: Això és que tenies benefici?
1: Sí.
3: És el primer any, l'any que ve.
2: Te faràs ric?
1: Te'l fas tu mateix?
3: És el primer.
5: Al gust del consumidor, eh, xiquet?
1: I tant.
0: Pues molt bé.
1: Molt bé, que hem disfrutat moltíssim avui tots rabaleros i rabaleses.
0: Felicitar-les, un aplaudiment i tot per l'esforç que fan cada any.
1: Per la gran faena.
3: Jo m'he quedat... No es veu.
0: Vull dir, la mal cor que m'he quedat sorprès que fan actes setmanals. Jo pensava que han quedat més mensuals.
1: Estàs una miqueta.
2: Però tu quin poble vius?
0: Jo més vaig a la plaça...
2: Que no me l'escoltes pel bando o què?
0: No estic al bando.
1: No? Li he dit un munt de vegades i l'he ficat i s'ha borrat.
0: No, no m'ho he ficat mai.
1: No vol saber res del bando.
2: És que ara no el volem ficar ja.
0: No, ja m'ho contarà la dona, jo no vull saber res.
5: Com a molt rabalero.
1: No. Aquesta discussió l'han tingut moltes vegades.
0: A mi ja em pica l'Ajuntament, cal el que ha passat això, que si no jo tinc la directa. Però...
2: Tu ets més important, estàs a un altre nivell.
0: Soc superestar, t'ho he dit, Paula.
3: I acabat, a mi em fa molta gràcia, perquè ell diu sempre i sempre, perquè defensor de la Ravaleta. Però resulta que per enterar-se dels actes de la Ravaleta...
2: Ha de picar roquetes.
3: Va directe a l'Ajuntament.
0: Perquè com a alcalde de la Raval de Cristo...
3: Està molt bé.
1: Té molt bon rotllo, l'alcalde.
3: Està molt bé.
0: I tot el que es pogués tirar, entens o no?
1: I tant, cap a casa.
0: Gino Lleres, a veure si em va fer fixar la faena per les meves virtuts. Gino Lleres, tita.
1: Hòstia.
0: Pues no res, perquè...
1: Pues no res, ho deixarem, no?
0: Pregunteu-vos, pues, ho heu passat bé?
5: Molt.
0: Sí.
2: No esperàvem menys.
0: Paula no m'ha contestat, Paula s'ho ha pensat, eh?
1: Estaven nervioses sí. I Paula m'escrivia, que... No, com anirà això? De què
2: és
1: preguntareu?
2: Que de calo me'n fio poc.
1: No, què preguntareu? Doncs, dic, allí, fora nervis, allò és anar per casa, i ja està, ja xala.
5: Ambient distès, bo i bé.
0: Si us heu passat bé, nosaltres contents.
5: Nosaltres contentes i fem un agraïment, no? Per part de tota la Junta per haver-nos
4: invitat
5: a venir.
0: Felicitar-vos com a Roqueting.
5: I parlar de l'associacionisme.
4: Roqueting de l'any.
0: No, Roqueting, com deu ser per les nominaris, és Roqueting, però si és mascle o femella, perquè clar, avui jo te para molt de compte els micromachismes.
4: És Roquetero de l'any, si és home o dona, el títol és...
1: Ah, doncs jo hagués dit Roquetero i Roquetera.
0: Molt bé,
4: no,
0: tita.
4: Posa roqueteri.
1: Igual que rabalero i rabalera.
0: No, roqueteri, has de dir.
4: Posa en masculí, ja.
5: Jo diria que sí, que posa roqueteri.
0: La gent m'hauria... Felicitats, seguiu-lo com ho esteu fent, que per part meva crec que ho esteu fent perfectament.
5: Així és.
0: I no res, agraïm-vos la vostra presència, Tito.
1: Sí, eh?
0: Recordar les nostres redes socials.
1: Recordem-les i les teues també, si vols. Perquè, com vas, de seguidors?
0: 502, que estic a tot bé. De 500 a 502, això està pujant, però que pareix...
1: Però puja, més que sí que puja.
0: Jo m'estic, jo m'he sonat, m'ha trucat a dir Instagram, calo, que això m'ha quedat. A mi no em mereix, Vaig a buscar un paio d'això que em porti les aplicacions, perquè... Estic desbordadíssim. Estos dos encara no sé ni qui són.
1: Has de ficar a anunciar coses.
5: La secretària.
1: Una crema després d'afaitar o algo t'has de ficar per a...
0: Per
1: augmentar, sí.
0: Algo. A productes de dutxa, algo que me doni...
1: Algo.
0: Que faig veure que soc llimbiet.
1: Una puta polònia o algo, ja ho veuràs, sí, home.
0: Si algú vol patrocinar, i... Jo què sé. I tu,
1: què fem? No, anem, Nati? Nati ja s'ha anat, Nati?
0: Nati no,
1: Si ha anat o no, Nati?
0: Fica el grill.
1: Molt bé,
3: a veure.
1: Que avui us he encertat tots a la primera,
0: Estic al·lucinant. Pues bueno, recordar les redes socials. Tito, estàvem recordant les redes socials.
1: Recordar-les.
0: Jo?
3: Recordeu les redes socials.
1: I sobretot...
3: La repetició del programa.
0: Sí. Facebook, encara estem troglodites, estem al Facebook encara.
1: Nois, sí. Sí, Facebook, jo encara ho publico tot.
0: Sí. Facebook, Instagram.
1: Facebook, Instagram, TikTok, a fer punyetes.
0: TikTok, no, que som millennials, això de TikTok, passem.
1: Nati ja fotut la bronca a la gent, que no. Escrigue, que mos envia algo, que mos parle.
3: És que no, fa un munt de setmanes que faig el reclam, què passa aquí?
0: Que sí,
3: no tenen dubtes, mos escolten el programa, però segur que tots ho va bé.
1: Ara t'ho anava a dir, de gent n'hi ha que mos escolta.
3: Un munt.
1: No ho diu un munt de gent.
3: Un munt.
1: Però no mos escriuen.
3: Jo faig la, tinc la meva secció, que és la social.
1: Claro.
3: Però xec, la societat no m'envia coses i ho demano, eh?
2: Claro. De vols preguntes,
3: les inquietuds, les coses que teniu, xec, envieu-mos algo.
1: O què canviaries el programa?
0: Los conos, los dos pilons.
3: No participen, nois, punyeteros, punyeteres, per l'amor de Déu,
1: contribuïu. Hem de participar entre tots, hem de participar entre tots.
3: Que mos escolteu tots.
1: Claro, és un programa de tots.
3: Correcte, les inquietuds, els dubtes, les queixes.
0: Cos insults.
3: Porto 4 o 5 setmanes queixant-me dels patinets, que per cert, policia local, veig un munt de patinets a mi tan tarda i no n'hi ha ningú que porti la placa de la DGT. Vos fiqueu les piles o què passa? Què passa? Policia local, fiqueu les piles.
1: Au, toma.
3: Que vale que no porten la plaqueta de la DGT. Ni porten casco, ni porten antireflectants. O con los patinets. Porto igual que en 2 mesos queixant-me.
1: No ho sé, ja fa dies.
3: Ai, però la policia local pel carrer Major de Roquetes, eh?
0: Ja han fugit. Els vas parar tu i han marxat.
3: Que no,
0: se van donar la fuga.
3: Que comencem a fer controls. Són un puto perill. Se salten els semàfors en roig, direcció contrària.
0: Això és por,
3: seguim igual. Seguim igual, no hi ha control. I les plaquetes de la DGT estan
0: inexistentes. Jo soc donant de plaquetera, soc donant de plaquetera.
3: Inexistentes. De veritat, què és el que diem? Txec, ciutadans, ciutadanes, punyeteros, punyeteres, per favor.
1: Fiqueu-vos les piles.
3: Correcte, envieu-mos algo, dieu-mos les vostres inquietuds, doneu-mos temes de conversació, feu algo pel
1: fem
3: programa.
1: Entre tots.
3: Claro,
1: sí, serà millor, si ho fem entre tots, sempre serà millor.
3: Però
0: avui sí, que són 4 i 2, tito.
3: Si mos escolten, que contribuïsquen al programa, que per què ho fem?
1: Claro.
0: Recordar-vos que vos poden escoltar tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA a les 23:00.
3: Correcte.
0: Los dissabtes a les 3 de la tarda.
3: Muy bien.
0: A les 15:00.
3: Diumenges, 12 del migdia.
0: I dissabte, dimarts.
3: Dimarts a les 7 del matí.
1: Bravo.
0: Si volen recuperar els programes, poden buscar antenacaro.cat.
3: Estan tots penjats.
1: Tots penjats.
0: Tots, no, els d'abril no, tito.
1: Bueno, però, Paco va fer conforme la marxa.
0: Recordar que Calu mola.
1: Sí, eh? Si el volen seguir, també.
0: Calu, però baixa mola. Aprofiteu que queden pocs huecos, ja, 500 i pico, ja.
1: Ja s'ha arribat, 500
0: i pico. Això està a punt d'acabar. I què, tito?
1: I no res, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tothom per escoltar-nos.
0: Recordar
1: que és divendres.
0: Hem de fer gros.
1: Fem-ho gros i, sobretot, molt...

l'any. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro. Antena Caro.

Destino.